0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: Escriptora, periodista i feminista, Montserrat Roig Franz i Torra és un dels grans referents de la literatura catalana contemporània. Aina Torres i Reixach, poeta, escriptora i periodista, autora de Montserrat Roig, La memòria viva, i creadora de l'espectacle poètico-musical La mirada violeta, Marçal i Roig, ens acompanya per fer un recorregut per la vida i l'obra de l'autora. Montserrat Roig va créixer entre la literatura i el teatre, amb un pare que es mou en un ambient intel·lectual i cultural i que s'envolta d'autors com Prudenci Bertrana, i amb una mare avançada a la seva època.
1: Aina Torres i Reixach.
2: Montserrat Roig va néixer el 13 de juny del 46 i va néixer al barri de l'Eixample, de Barcelona, un barri que és molt present en totes les seves novel·les, i també és molt present l'amor a la llengua i a la literatura que va viure a casa seva. La seva mare, l'Albina, era una dona molt avançada al seu temps. Ella ja escrivia també periodisme, escrivia fins i tot contes, escrivia articles, etc. No? I aquest amor a la llengua la seva mare li va inculcar. De fet, la seva mare, quan estava a punt de fer 60 anys, va aprendre a conduir, es va apuntar a la universitat, era una dona molt moderna, que en principi això també li va influir a la Montserrat Roig. Era feminista, la mare, per tant, aquí també veiem una influència, i el pare, el Tomàs Roig, també escrivia i era molt aficionat al teatre. Després veurem aquesta afició al teatre com l'involucra a la Montserrat Roig. I, de fet, el pare de la Montserrat Roig va ser un dels primers assessors literaris d'ella. El que feia la Montserrat Roig és que ella tenia 6 germans més, no? I explicava que una mica per destacar davant dels altres germans, el que feia és que les primeres provatures literàries les escrivia en un full, els hi deixava a la taula del despatx del seu pare sense dir-li res, i el seu pare, també sense dir-li res, li tornava a corregir. Per tant, feien aquest joc, no? Ella deia que era una mica per destacar davant de la resta de germans, i podíem dir que el pare va ser el primer assessor literari. Ella recorda que l'amor a la literatura li ve des de petita. Ella deia, diu, el meu pare, la meva mare, la meva àvia, diu, tots els meus germans, tothom a casa havia tingut llibres a les mans. Per tant, en aquest sentit l'influencia.
0: De la primera etapa escolar no en té pas el millor dels records.
2: Ella, de petita, va anar a una escola, la Divina Pastora, que era religiosa. No en té bon record, d'aquella escola. Diu, no us perdono que no m'ensenyessin a pensar ni a dubtar, que no m'ensenyessin res. I, de fet, feia ironia, no? Deia, els col·legis de monges van ser una gran escola de l'ateisme. I després va canviar. Va anar a l'Institut Montserrat, un institut que li va agradar més.
1: Veus indispensables.
3: Vaig patir 10 anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, folk i torrianes, dolçament esporuguides del món, d'uniforme polidíssim i d'ànima sempre a punt per al martiri. Ovejitas del Senyor. Futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminidora classe mitjana. Perdoneu, l'educació mugenca em castrà el meu possible sentit de l'humor. Molta roba i poc sabó. Montserrat Roig.
0: L'afició al teatre del seu pare, que sempre la portava amb ell quan era petita, provoca que amb 15 anys Montserrat Roig s'apuntés a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.
2: I a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, allà va conèixer alguna de les persones que més la influenciarien al llarg de la seva vida. Allà va conèixer Maria Aurèlia Campmany, l'escriptora feminista per excel·lència, una de les pioneres del feminisme a Catalunya, que de fet també ha influït altres escriptores, evidentment, com Maria Mercè Marçal, etc. No? També va conèixer Pilar Aymerich. Pilar Aymerich era la gran amiga de Montserrat Roig, la seva companya en el periodisme, no? Perquè la Pilar Aymerich era fotògrafa, feia les fotografies, i la Montserrat Roig Roig escrivia els reportatges i juntes doncs, van fer moltes anècdotes, no?, que de fet en el llibre recullo, no?, de quan anaven juntes i feien aquests reportatges. I allà també va conèixer el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que van ser molt amics al llarg de la seva vida i que també va ser un assessor literari de Montserrat Roig. Les novel·les que anava escrivint li deia Papito, perquè li deia així, el Josep Maria Benet i Jornet, què et sembla aquest llibre, no? I Josep Maria Benet i Jornet l'anava assessorant també.
0: Montserrat era la sisena de 6 germans, una família que va viure sempre al cor de l'Eixample, un espai i un temps, el de la infància, que sempre seria present a la vida de l'autora.
2: Doncs que aquests patis tancats de l'Eixample, no?, aquests interiors d'ell, els patis també que veia a l'escola, després també les va traslladar a les seves novel·les. Aquell llimoner que tenia a casa com a símbol del pas del temps també el va traslladar a les seves novel·les, però no només aspectes concrets com els patis, el llimoner, sinó que també la mateixa importància de la infantesa se li veu a tot el que fa. I sobretot en aquestes entrevistes que fa de personatges, els hi pregunta a tots sempre per la seva infantesa, perquè ella creu que d'alguna manera o altra t'ha marcat, i és que amb ella la va marcar.
1: Veus indispensables. Montserrat Roig.
0: 1963. Montserrat Roig comença la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. 7 anys després, el 1970, es doctorà. Uns anys de descobriments, provatures i moltes experiències que l'ajudarien a triar el seu camí.
2: També va a les classes clandestines
1: Aina Torres
2: i Reixac, que diu que és del Joaquim Moles, que era un mestre. I quan va a la universitat, ella fa provatures al bar de la facultat, que diu que escrivia amb olor de salsitxes de Frankfurt de fons, no?, perquè el bar de la facultat veien un Frankfurt, i ella allà anava fent les primeres provatures. Quan té 19 anys, guanya el primer premi literari, que és per una prosa que guanya els Jocs Florals de Caracas de Venezuela per un treball titulat La Fals. Però després, el moment important, diguéssim, és el desembre de l'any 1970. Ella està al monestir de Montserrat tancada, juntament amb altres intel·lectuals que protestaven contra el procés de Burgos, que va condemnar a mort a uns membres d'ETA. Ella sempre explica que hi va entrar com a llicenciada, perquè hi havia una llista de les persones intel·lectuals que estaven allà tancats, i era Montserrat Roig llicenciada. Però sí que és veritat que un dia, quan estan allà tancats, entra una persona i diu: qui és Montserrat Roig, no? Ella s'aixeca, diu: soc jo. I aleshores li diu: enhorabona, acabes de guanyar el Premi Víctor Català. I en aquell moment era un premi molt important. De fet, li permet publicar el seu primer llibre, un recull de contes, Molta roba, poc sabó i tan neta que la volen. I aleshores explica que a partir d'aquell moment, quan ja feien referència a qui havia tancat el monestir de Montserrat per protestar contra el procés de Burgos, ja deien Montserrat Roig escriptora. És a dir, era un premi important.
0: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen és un recull de narracions, la primera de 4 obres que completen el cercle. Ramona Adeu, publicat el 1972, El temps de les cireres, del 1977, i L'hora violeta, del 1980. Reculls on se'ns mostra la vida de la petita burgesia de Barcelona des del segle XIX fins als anys 70 del segle XX, i que té com a protagonistes 3 generacions de les famílies Ventura Claret i Miral Peix. La sexualitat femenina, les relacions de poder entre sexes i els rols socials establerts són alguns dels temes que l'autora posa damunt del paper. En aquells moments, ella treballava a l'Enciclopèdia Catalana, però l'any 1971, en un moment de crisi, l'acomiaden.
2: I a partir d'aquest moment, del 1971, és quan decideix que es dedicarà professionalment a escriure. No ho tindrà fàcil, perquè molts dels seus companys creien que perdia el temps escrivint. Ella tenia remordiments, perquè deia: moltes vegades m'aixecava al matí, se'm cremaven les torrades, perquè potser s'havia passat la nit abans escrivint, i no dedicava prou temps als seus fills, però també deia: la majoria d'homes que escriuen no tenen remordiments, perquè n'hauria de tenir jo, no? Però una mica sempre aquesta consciència o aquest aquesta llosa, no?, de ser dona i escriure, de no poder-te dedicar prou als teus fills, i aquest feminisme que ja hi és amb ella i es va despertant, perquè és que també ho viu en pròpia pell, no?, aquesta discriminació. Perquè més deia, diu, arriba l'hora de concedir temps, energia a l'amant, al marit, a l'home que diu que t'estima molt, però que no suporta que cremis les celles i engreixis el cul durant la nit davant de la remaleïda màquina d'escriure. És a dir, ella ja anava veient què implicava ser dona i haver triat escriure i dedicar-se professionalment a això. Tot i això, i haver de pujar sola als seus dos fills, publica molt, gairebé una quarantena de llibres amb només 20 anys. I llavors és quan arriben les seves novel·les, no? Ramon Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta, etc. Els contes, que el primer i l'últim seran també un recull de contes, El camp de la joventut, i Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que m'encanta, perquè reflexiona sobre això que dèiem, no?, sobre com et condiciona el fet de ser dona i escriure, com veu la literatura, de vegades també, no?, el periodisme.
0: El temps de les cireres va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 1976, un nou reconeixement a la seva trajectòria literària. Una obra on hi trobem la Barcelona marcada pels últims anys del franquisme.
1: Veus indispensables.
3: La Natàlia, que hauria volgut escriure el que sentia en aquell moment, buscar un angle que recollís la lluminositat d'un dia tan vell i pensant en Puig Antic, que ja no donaria cap fruit. Fragment de El temps de les cireres, Montserrat Roig.
2: Amb literatura decideix escriure en català, en aquell moment, i a més ho diu d'una forma molt clara, diu, escric en català per tres raons. Diu, primer, perquè és la meva llengua, segon, perquè és una llengua literària, i tercer, escric en català perquè em dóna la gana. No? I a més hi aporta aquesta mirada femenina en les seves novel·les. Ella el que fa és que agafa de protagonista aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases per haver de cuidar els seus marits, els seus fills, i ella ho explica d'una forma preciosa, i és que obre les finestres i els balcons per veure, no?, perquè coneguem aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases. Per tant, el feminisme, no?, també hi és en les seves novel·les.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig.
0: El periodisme i la literatura es van entrellaçant en la trajectòria de Montserrat Roig, com també ho fan el feminisme i la política.
2: El periodisme el que li permet en un primer moment...
1: Aina Torres i Reixac.
2: És a dir, ella el que vol és escriure literatura, però el periodisme és el que li dona diners, perquè viure de la literatura és molt complicat. Ella explica que és mecenes d'ella mateixa. És a dir, durant un temps es dedica a fer periodisme. Li agrada, també, i molt. I hi ha qui diu que era millor periodista, fins i tot que escriptora de narrativa, I a més li permet desconnectar, també, d'aquest món més interior, no? Aquesta barreja jo crec que li agradava, no?, d'ara combinar periodisme amb literatura. Però també ho fa per una qüestió pràctica, que és que el periodisme és el que li dona diners. Moltes vegades trucava a la Pilar i Maric, Pilar, anem a fer un reportatge. Aleshores feien un reportatge i quan tenia suficients diners, el que feia és que anava normalment fora de Barcelona a escriure les seves novel·les i es tancava allà. Moltes vegades li demanava a algú que es cuidés

0: lluny. Coneixem el programa Personatges, que és un programa fantàstic, que de fet ella deia el franquisme ha silenciat a molta gent de la cultura catalana que li hagués tocat doncs, ser present en els mitjans de comunicació i no ho ha pogut ser, i ella el que fa és que aquesta gent tingui presència, no? I els puguem veure i una mica reparar doncs, aquest dany que havia fet el franquisme. No? I aleshores ella doncs, es posa a entrevistar a gent que si fas un repàs doncs, és una delícia, no? Des de Neus Català, Ovidi Montllor, Estellers, Fuster, etc. No? Són unes entrevistes que us recomano moltíssim, moltes d'elles es poden, o crec que al final les van posar totes, es poden trobar.
1: Però Radio Televisió Espanyola atura el programa El Convidat 49. La censura, sota la premissa que ja no queden més convidats interessants per entrevistar. Salvador Espriu i Dalí van quedar a la llista dels pendents.
0: S'havia dit que era per una qüestió política, no? I fent el llibre vaig trobar les declaracions d'un directiu de Ràdio Televisió Espanyola, de Jorge Arandes, que va ser el director gerent, que, evidentment, doncs sí, ho reconeix, no? I diu... Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Per tant, aquí veiem la prova de que realment era per qüestions polítiques i no perquè no hi haguessin més personatges interessants per entrevistar.
1: Censurades també van quedar les entrevistes que ja havia preparat per a Josep Maria Benet i Jornet i Vicent Andrés Estellers. Però l'any 1981 hi ha canvis a Radio Televisió Espanyola i pot gravar 3 programes més. La censura arriba fins i tot al Congrés i al Senat, i tot i que el 1978 rep el Premi Mundo d'Entrevistes, la col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola s'acaba aquí. El seu és un periodisme compromès, i Montserrat Roig és molt conscient, en un moment de la seva trajectòria, que no tothom posa en pràctica aquests valors.
0: Però sí que és veritat que diu els últims anys que se sent separada una mica d'aquest periodisme que grogueja, d'aquest... Primer també tenia reticències de posar-se davant d'una càmera de televisió perquè ho veia com un mitjà manipulador, un mitjà de masses, després ja s'hi troba bé, eh? Però sí que critica un tipus de periodisme doncs, sí, que grogueja, etcètera, no? Ella pensa que feia un periodisme compromès, valent, d'investigació, va col·laborar més de 20 publicacions i, a més també va col·laborar de forma regular al periòdico i a l'Avui amb aquells articles. I ella, per exemple, un exemple de com posava la mirada, no? Diferent. Els treballadors de la Motor Ibèrica, que era una fàbrica que hi havia a Sant Andreu, estaven de vaga i ella, en lloc d'entrevistar els treballadors, va entrevistar les companyes dels treballadors, no? Per veure com vivien elles la vaga. Doncs potser es dedicaven a preparar el menjar perquè ells poguessin, és a dir, una mica tota la feina invisible que feien les dones. Ella intentava fer això, no? No una la mirada típica, sinó una mirada diferent i moltes vegades doncs, compromesa, feminista, etc.
2: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
1: El feminisme és inherent a Montserrat Roig. Explicava que quan va arribar a la universitat començà a ser conscient del masclisme, fins i tot de com ella normalitzava el seu paper, mentre els altres deien que trencava rols. Se'n va anar adonant al llarg de les etapes de la seva vida de tot el que hauria de lluitar.
0: Ella deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa.
2: Aina Torres i Reixac.
0: I deia que els homes no podien ser lliures si seguien oprimint les dones, no? Per ella era molt evident. Era un feminisme que situava, per això, en un context polític alliberador. Ella era comunista, per tant, deia que el situava en la cruïlla entre marxisme i feminisme. I deia que la llibertat de les dones, advertien els homes, o els deia, no implica la vostra esclavitud, no? De la mateixa manera que els homes no podeu somiar ser lliures si seguiu oprimint les dones, no? I diu, de fet, que el feminisme és la ideologia que l'havia explicat amb ella mateixa. Per tant, realment, li donava molta importància. I ho veiem en tot, no? Abans et comentava d'aquest periodisme que intentava posar el focus en les dones, no? Aportar una mirada diferent i posar el focus en les dones, i en la literatura feia igual. A més, també fa una feina d'anar recuperant escriptores, dones que l'havien precedit, entrevista sempre, intentar tenir aquesta mirada de dir no entrevisto sempre homes, no? Perquè els referents ens hi hem trobat també nosaltres, els referents sempre quan érem més joves o l'institut, etc., eren homes, no? I hem hagut d'anar fent aquesta feina.

0: no? Maria Mercè Marçal ho deia, d'anar a la recerca i captura de les mares literàries escamotejades, no? I ella fa de forma expressa aquesta cerca de dones, tant periodistes del món de la cultura, etc., per entrevistar-les, no? A més, també publica assaig feminista. Ella expressament publica Tiempo de Mujer, Mujeres en busca de un nuevo humanismo, publica, i a més també participa en conferències feministes, no? Per tant, el feminisme amara en tot, en la seva vida, i per tant, en la literatura, en el periodisme, en el seu dia a dia, o fins i tot, malauradament, no, amb la seva malaltia, el càncer de pit, ella en va fer una reivindicació feminista i va dir que s'havien de destinar més diners a malalties que només eren de dones, no? Per tant, el feminisme era transversal en tota la seva vida i, per tant, en la seva obra, i molt, molt important.
1: Una obra molt significativa, pionera en el context i època en la que s'escriu, és Els catalans als camps nazis.
0: Quan el va escriure, va ser un encàrrec, i estava embarassada del seu segon fill i va patir molt. De fet, deien, ostres, tenien por que avortés fins i tot, perquè va escoltar històries molt dures. Moltes de les persones que explicaven aquestes històries era la primera vegada que ho explicaven a algú. I ella encara recorda que era mirada perduda, no?, dels testimonis dels supervivents, no? I, de fet, Pilar Aymerich té algunes fotos, també, no?, que va fer que es veu aquesta mirada perduda. Va ser molt dur escoltar aquestes històries. Ho va passar malament. Ella ho va escriure amb sang, suor i llàgrimes, va patir molt, però realment va fer una feina que ara encara avui en dia és la més completa que hi ha. De fet, a la mateixa Neus Català deia que Montserrat Roig era la mare dels deportats, perquè en aquest sentit va ser, doncs, pionera. I també és molt important el que... És a dir, la intenció de recuperar la memòria històrica. Ella, de fet, en tota la seva obra, hi ha aquesta intenció, no? Ella deia, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria. I en el periodisme, en la literatura i, evidentment, en Els catalans als camps nazis, hi ha aquesta intenció de memòria històrica, de dir, hem de recordar el nostre passat per no cometre els mateixos errors, però també per saber d'on venim i per saber cap on podem anar, no? I Els catalans als camps nazis és la gran prova d'això. De fet, ella tenia por fins i tot que l'ataquessin pel carrer, i una prova va ser que alguns dels exemplars dels catalans dels camps nazis estaven a una distribuïdora i un grup feixista va atacar la distribuïdora i es van cremar alguns exemplars. És a dir, ho estava escrivint en un moment realment molt, molt delicat, no? I ella deia, el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme, en classisme, i aquesta intenció, aquest pròleg que fa explicant, no?, com n'és d'important recuperar la memòria històrica, no?, i la memòria dels que ens van precedir. Ella es considerava una filla forçada del franquisme i va voler, doncs, posar veu a tots aquests silencis que havia implicat el franquisme. Per tant, Els catalans als camps nazis és una obra molt important que va escriure amb sang, suor i llàgrimes, i que val molt la pena, doncs, de tornar a llegir.
1: Publicada l'any 1977, Roig dedicà 3 anys a entrevistar 41 testimonis catalans deportats als camps de concentració. Franco encara estava viu. Estem parlant dels anys 1973 al 1976, i no tothom va voler parlar amb ella.
2: Veus indispensables.
3: La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones que anirien a morir o a sobreviure quasi en desesperació als camps de la mort. Fragment de Els catalans als camps nazis, Montserrat Roig.

0: Veus indispensables. Montserrat Roig.
1: Un any abans de la seva mort, Montserrat Roig va escriure Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, un recull d'articles i reflexions des de la mirada de la dona que escriu.
2: Faig un espectacle que es diu La mirada violeta, abans ho parlava.
0: Sí. Aina Torres sí, i Reixac.
2: Perquè just Maria Mercè Marçal també reflexiona molt similar a sota el signe del drac, que seria com l'equivalent, no? I també em sembla molt interessant una reflexió que fan, que és la mirada bòrnia o l'ull estràvic, cada una li diu diferent, però que és el mateix concepte. I és que les dones, quan escrivim, no, tenim una doble mirada. Una mirada que mira cap enfora i que el que vol és volar lliure, sense prejudicis, com que vol escriure lliurement com fan els homes. Però sempre tenim aquesta mirada que mira cap endins que s'està reivindicant perquè som conscients que som discriminades pel fet de ser dones. I aquesta mirada és, també s'ha anomenat escriure des de la fúria, és aquesta fúria que tenim les dones que escrivim, i és molt interessant aquesta reflexió que fan les dues, tant Marçal com Roig, sobre això, no? Aquesta doble mirada que anem tenint, que hi ha moments que ens ve de gust escriure una cosa que no ens haguem d'estar reivindicant sempre, d'escriure lliurement, però hi ha moments que diem ostres, volem escriure des d'aquesta fúria i des d'aquesta reivindicació. I hi ha una part d'això que també hi és en el Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, també en l'obra de Montserrat Roig, i això és molt interessant, com reflexiona, no?, sobre la literatura. És un assaig que us recomano moltíssim i que realment és fantàstic.
0: Veus indispensables.
3: Sempre he envejat els escriptors que han nascut al món de les paraules davant l'espectacle, sorprenent, canviant, immens de la natura. És la màgia del desordre natural davant el rígid ordre humà de les ciutats, perquè quan triem l'ofici d'escriure, triem també la soledat, i aquesta és difícil de sentir en un espai urbà. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
2: A veure, el que feia normalment a casa és que feia els esquemes de les novel·les, perquè per escriure la novel·la s'havia de concentrar més, no? Però feia els esquemes. Tenia, quan vaig fer el llibre, vaig anar a l'arxiu i tenia unes targetetes que anava fent, doncs, els esquemes, no? Els personatges, etc. Però també és important, que abans ho he apuntat una mica i ara que parlem d'això, de veure quines condicions hi havia darrere de les seves novel·les, no? Perquè molts homes, doncs, tenien molt més temps per fer-ho, però ella, havent de cuidar els seus dos fills, el que feia és això, marxava normalment vacances, moltes vegades eren vacances d'estiu, que els seus fills no anaven a escola, i aleshores buscava algú que li cuidés durant el dia els seus fills, marxava a no sé on amb els seus fills i la persona que els cuidava, i ella escrivia de forma intensa durant el dia, i algú estava, doncs, tenint cura dels seus fills, però potser escrivia una novel·la gairebé en un estiu només, i de forma intensa 10-11 hores al dia, perquè li costava també trobar la cambra pròpia, no?, que deia Virginia Woolf, i per tant a casa es concentrava molt, i hi ha l'anècdota d'aquest lladre, però normalment no es podia concentrar prou i el feia els esquemes, i les novel·les les havia d'acabar amb aquesta mena de filigrana que havia de fer vital per poder escriure.
1: La política tampoc es pot deslligar de la vida i obra de Montserrat Roig.
2: Ella, amb 22 anys, s'afilia al PSUC. És una afiliació molt intermitent. Entra, surt. De fet, el 1977 sí que es presenta de número 10 a les llistes pel Congrés de Diputats, però després en torna a sortir. Què passava? Ella es queixava també del masclisme que hi havia en alguns militants d'esquerres. I aleshores, aquest anar i venir del PSUC en gran part també era per això, perquè no s'acabava de sentir còmoda, no? Ella deia una frase que em sembla molt interessant, que deia, les dones anàvem a la primera fila de les manifestacions, no? Ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual que els homes. Però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Però per ella va dir aquella gran frase, també, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. També va dir, la cultura és política i la política és cultura. És a dir, ella va trobar, és a dir, no va militar després d'una forma directa, no?, com quan estava militant al PSUC, però ella va trobar en la literatura i en el periodisme una forma de militància, evidentment. Si no, no diria, no?, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i ella creia en el valor emancipador de la cultura i deia, diu, l'escriptura l'entenia com un acte de resistència. Per tant, va militar d'una altra forma, no?, en la literatura i en el periodisme.
1: L'agulla daurada, l'òpera quotidiana, el cant de la joventut o un pensament de sal, un pessic de pebre? Llibre pòstum, aquest, on es recullen els seus articles escrits entre el setembre de 1990 i el novembre de 1991, serien altres obres de l'autora. Una dona lluitadora, un referent femení que ens va deixar abans d'hora.
0: Veus indispensables.
3: Cal recordar, cal abocar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser, al final del llarg i lent procés de l'escriptura, descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda, que encara batega, que encara existeix. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
0: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Aina Torres Reixach, poeta, escriptora i periodista. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Girona, Estadi Montilivi, minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
4: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
6: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Què tal, com anem?
6: Molt bé.
4: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques, i també m'acompanya la Laura Morera. Bon dia, Laura.
7: Què tal?
4: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'Innovamat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
7: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència, i d'aquí neix una mica aquest projecte, de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments. I crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
4: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà, i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
7: Exacte.
4: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
7: La pregunta concreta és: quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill, i el que vaig fer és que, en comptes de donar-li la solució, li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
8: 11 metres i 7. No, 6.
7: 11 per 6. Ja ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
9: No ho sé. 8, 10 metres quadrats.
10: Va, jo em llenço. Dic una mica més. Per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats.
7: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que al ser un nen petit que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I en canvi vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però al final, Bueno, heu dit números, no sé com ho heu pensat, o si és que ho heu pensat.
10: Potser no ho hem pensat gaire.
7: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diríem.
10: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
7: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
6: 12 metres quadrats.
11: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
12: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats.
13: 6 metres quadrats.
14: Entre 35-40 metres quadrats, més o menys.
15: 15.
16: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
7: Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, ah, bueno, doncs tal, tal, però no expliquen d'on el treuen. No, potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
10: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
9: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
7: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
17: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, juga a RAC1. Tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
18: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, què, 45, com a molt.
17: 45, què?
18: Metres quadrats.
17: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero, periodista de RAC1, que està calculant quan medeix l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats
19: entre
17: creus
19: que... Entre 10 i 12? Entre 10 i 12?
17: Entre 10 i 12.
20: Ho has mirat segur?
21: No, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
17: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, sí. Del Tuviràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
21: No. 8 metres quadrats.
17: 8 metres quadrats, eh? Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però diré que és molt poc.
21: És molt poc, eh?
17: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
21: Ah, no, clar, ja, pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
17: Perfecte.
21: 15, última resposta. Última resposta, 15.
20: Calcular o no?
17: Cap. La teva experiència, hem vist molts camps de futbol. Parlem amb el Xavier Rocamora, que és editor del RAC1 Migdia. A RAC1, tu quan creus que medeix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
20: Val. Sense tenir-ne ni idea, eh? I són termes així... El tuntun, et diré 7 metres quadrats.
17: Jo crec que és molt poc, això.
20: Una àrea petita, dius?
17: Sí, sí, sí.
20: Una àrea petita.
17: No, ja està. 7 metres quadrats.
20: 7, eh?
17: 7.
20: És molt poc, dius, eh?
17: Home.
7: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45 o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres, eh?
10: Una mica ens ho inventem, no?
9: Sí, ni periodistes esportius, ni gent del carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja, aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
7: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguessin preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
22: Hola, culers. Soc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol. Jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats. Direm 12, va.
23: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario, se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
24: Hola, bueno, soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero. Y bueno, yo no sé mucho de matemática, eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
10: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
7: Sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
9: Ostres, a mi m'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, em pensava que era ell.
10: Sí. No hi ha tant pressupost.
9: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita?
10: Vinga, va, anem al lloc dels fets. i anem a un camp que ens queda a prop a parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. A mi, com a Sant Cugatenca, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
1: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada i després, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres, doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
10: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
7: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin. Però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
9: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
7: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
18: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... O sigui, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això... He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8, 40. 5 per 8, 40.
17: No ho he calculat, però...
20: Clar, 9 metres fins al punt de penal.
17: Clar.
20: La meitat, 4,5. 4,5. I de llarg, una porteria deu fer 11. Oh, clar, m'he quedat molt curt. Sí, a veure, 4,5 per 11... 4,5 per 11... Et diré 40 metres quadrats.
10: Sembla que agafar el punt de penal als famosos 11 metres és un bon punt de partida, no, Laura?
7: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres. Això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien potser és un terç de la mida o potser és un mig... Doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
9: Ostres, un test. Jo diria que és la meitat, ben bé.
7: Sí, jo també ho crec.
9: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que el costat curt fa 5 metres i mig.
7: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
10: Ho podem buscar.
7: Sí, això sí que es pot buscar.
9: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
7: De fet, quan gestionem activitats d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint al costat llarg.
2: La porteria mesura 7 metres.
6: Vale.
2: La porteria... Amb aquesta pista...
6: La porteria mesura 7
2: metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
6: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies bé que sobresurten una mica... i surten, jo crec que, un parell de passos llargs del porter. Per tant, ho faria una mica més gran i m'acostaria més als 15-16 metres quadrats, potser.
2: Vale.
13: Si fas 7, de llarg no pot fer 2 metres, és molt o no és molt? Uns 15 metres quadrats.
15: Jo estimo que serà... Sé que una porteria dalt deu fer uns 2 metres aproximadament, no? Perquè els porters molt alts de la lliga no hi arriben. O sigui, deu ser igual 2 metres 10, una cosa així... I d'ample, estimo que deuen ser doncs, uns 6-7 metres, perquè una persona, o sigui, quan s'hi estiren també els jugadors o quan un porter es llança, des del centre hi arriba, però no és sobrat. I penso, un porter deu fer, doncs, amb el braç estirat, 2,5 metres, potser fins i tot 3, per tant et diria 16... et diria 35 metres quadrats.
7: Vale, a partir d'aquesta referència, ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita, podem pensar, vale, doncs si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
9: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
10: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
0: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol, em vol sonar això... L'àrea petita del porter, 25 metres quadrats.
17: És que un camp és molt gran,
19: no el penal.
17: Un camp és una hectàrea. És quasi una hectàrea, no? Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
7: Perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha a banda i banda de la porteria.
10: Va, va, vinga, va, que ho busco, eh? Un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
7: 18,5, és bèstia, eh? Ningú havia dit això. Però, clar... És que el costat llarg fa 18,5 perquè com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres aproximadament.
9: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular, és que fa 100 metres quadrats d'àrea.
10: No pot ser, no pot ser.
7: Que no, que sí, 18,5 per 5,5... dona 99 i pico.
9: Però la petita.
7: Sí, sí, la petita, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
9: Un pis.
7: Vale, pues un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
10: És molt gran, sí. Sí, sí.
7: Molt bèstia.
9: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
7: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
3: Quan es posa medides campo de futbol?
17: Que anem
3: estàs, gravant tota la...
17: Sí, sí, sí.
3: Això és The Office versió matemàtica.
19: Correcte.
3: Eh? Posa medides. Medides campo
4: Àrea
3: de futbol.
4: Pequeña.
3: Àrea penya, eh? Havies posat, això ja ens dona...
17: És que ni de lletres, eh? Quants has dit? 100 metres quadrats, eh? Pues, efectivament...
19: 100 metres quadrats? 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
17: Que sí?
19: La petita, la més petita, no la portaria la següent? No pot ser 100 metres quadrats. Que no. Jo no visc a l'àrea petita. No visc en una àrea petita.
17: Poca broma.
19: Que no, que no.
20: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
17: 550 per 18. Clar, 550 per 18, te'n vas a quasi 100.
3: Sí, sí, 99.
17: 99 metres quadrats, eh? Toma, sí, sí. Fins aquí... No, no, para, para, para. Has dit 7, al principi.
20: Quina compta?
3: 15.
20: Compta la d'alba, va.
3: Però, sabeu que els 2 metres quadrats... Sabeu quan són 8 metres quadrats? Són 4 per 2. Com pot fer 4 per 2 metres en una àrea petita? 4 per 2 metres.
17: Molt greu.
3: La 7 era molt poc.
17: És molt greu, és molt greu.
3: Jo dic 40 i amb por de passar-me, però, clar, no, és que m'he quedat molt curt. Perquè, però la mesura de l'amplitud sí que era correcta, més o menys, perquè és just a la meitat del punt de penal.
17: Això sí, no, d'amplitud...
3: Just a la meitat entre el punt de penal i la porteria, i la línia de gol.
17: Sí, d'amplitud, l'amplitud... Sí, clar,
3: 11,
17: sí.
3: 5,5, llavors he de calcular...
17: T'ha faltat l'amplada de la porteria, clar.
3: L'amplada de la porteria, que és clar, és molt més. 8 i són 18.
7: Didàcticament, aquesta pregunta i els raonaments que se'n deriven ens porta a veure la importància de crear referències per tenir sentit de la mesura. El més important és anar com obtenint referències en el nostre dia a dia perquè quan un dia vulguem calcular alguna cosa nova puguem utilitzar les referències que ja tenim. I ara, a partir d'ara, doncs ja sabem que l'àrea petita del porter en un camp de futbol gran doncs és de 100 metres quadrats. A vegades tenim desenvolupades aquestes referències de longitud o altres magnituds de volum, per exemple, però la de l'àrea... És una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és, per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir tres passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat. Que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després, l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes. I aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure ja una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació, ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament o, és que estava content que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. Llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors una cosa xula és el que hem fet aquí de, al final, buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? De que va contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc, però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré que allò està bé.
9: Jo és que encara estic amb els 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
10: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
7: Exactament, i això són les matemàtiques. Però es necessita una bona gestió, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis. I de fet,
10: a mi no se m'oblida, eh?
7: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres, hem de seguir estant atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
10: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
9: l'Albert Saumell
7: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: De 6 a 7, l'hora del podcast.
5: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
8: Començarem parlant d'una sèrie, de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
11: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
12: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
11: But visual learning is so much better.
12: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
8: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
8: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
14: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, it was between you and us. Hell yeah.
8: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
16: Sabies que...
21: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
22: Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: La importància del son.
25: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
22: Salut Activa.
26: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen, sobretot, que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrant-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir pel cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
25: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona, que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Els bombers treballen per controlar la fuita de gas i també l'incendi, mentre la zona continua tallada també al trànsit. De fet, a conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i també les Rovires, amb unes 280 persones afectades. Aquest desconfinament s'ha dut a terme a aquesta primera hora del matí d'avui. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana també extremar les precaucions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, amb les retencions habituals als accessos de Barcelona, també un accident a la C-51Z a Lió deixa la calçada completament tallada i un altre accident, en aquest cas a la B-331 a Freginals, obliga a habilitar també pas alternatiu. També a l'AP-7 Aigua Viva, una avaria deixa també un carril tallat direcció Tarragona. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R2, R2 Nord, R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11, el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. A banda, ADIF controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat nous moviments ni tampoc afectacions als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra l'autoritat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comencem amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu, estava ja per divendres. És una notícia d'última hora perquè fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords perquè ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay, ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, Kiss All The Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, des de barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet al programa de televisió X Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat i algun productor amb molta vista va dir calla que farem una boy band. Em va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017 i Harry Styles va continuar en solitari amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per a aquesta cançó, a la millor interpretació de solista pop i al seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest hedonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar, però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs, el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt.
1: M'agrada molt. Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que vull saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir? Que m'he perdut? Què passa?
1: Has dit un altre programa que es direu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic, que estic frisant.
0: Ai, ho tens per allò de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui parlem de hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que si tens síndries a l'hort ja no et cap res més gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Penseu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part d'Obergínia, són carbassons, no? Enormes, també superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta calor, però sí. Algun n'heu fet i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Clar, i ens agrada molt, i tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment, sí no? Molt sí. Bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un comet verd, i tant. Va, doncs esclar, començarem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel. O sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats. I és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat clar. De tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, sí. Ara la meva tomàquet preferida, diria, més l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
1: home,
0: depèn,
1: clar.
0: Sí, bueno, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
0: Ui,
1: i
0: nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant al de pera i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula. És a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dius, hòstia, no en tinc per pujar. I és que, clar, és un carmelet allò, que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Va, sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps quin número és. De veritat?
1: No sé si és exacte, 10.000 o 9.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte. Exacte, tot el que surti de la terra. I si teniu també comentaris sobre hort o horta, mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
1: A reveure, bon programa. Watermelon sugar high, watermelon
0: sugar high, watermelon sugar. Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens explica cada estiu el Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens duu de cultura popular, la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu, us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, bé, d'ahir al vespre, no, 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:15 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:15 de la nit i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem que ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús Habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
3: Doncs sí, Núria.

0: L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona-Sants i els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport de Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
1: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
0: Gràcies, Núria, bon dia.
1: Ara marxem cap a Girona, saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
2: Bon dia i bona hora, Núria.
1: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, aquí a Girona, la ciutat, amb una pistola i ha disparat i agredit una altra persona al cap.
2: Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat em va disparar sense apuntar ningú, en concret, quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima, que estava per la zona, i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
1: Seguim encara amb notícies en clau dels successos.
2: I anem cap a Blanes, perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
1: I a nivell de jutjats?
2: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
1: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Said Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Fins demà.
1: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú, ahir dèiem amb la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa 2 llibres inèdits que es publicaran pròximament.
3: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests 2 llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com els dèiem, Carme Vidal va explicar que l'autor lletà va deixar 2 volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
4: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador, i que ho ha viscut, i ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
3: Pere Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, s'obre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
1: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
3: I alerta seu de nau tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
5: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials i també farem divendres i diumenge. Perquè com que és una cosa de país, que el país serà enteri. I qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
3: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
1: I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja s'uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
3: Correcte, on d'anar punant mobilitat, els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la

0: connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
1: Molt bé, Quim Gasó, UAU Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
1: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
2: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
3: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac. I augmenta la motivació per fer-ho.
2: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona.
2: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
1: Ho sé, ho sé.
2: Ho saps? I va ser...
1: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
2: Ah, podria ser, crec que ja...
1: Ja
2: sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
1: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
2: Fins ara.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del banc de sang i teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no?, d'un 20-30% dels donants que, doncs, anem de vacances i és molt lícit, però, bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no?, que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i, bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Uh-huh. Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica, doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no?, intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies, per exemple?
2: Sí, no, i tant, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. I, fem, a part d'això, que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona, doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllà, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara amb llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode. I això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i, bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang, donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només ens duren 5 dies. Vull dir, si avui et dones sang, les teves plaquetes d'avui dissabte ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els glòbuls vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està, doncs, 40, 50 anys, i els joves, doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei, amb nens de 8, 9 anys, que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang, i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves, doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació. Ja intentem, arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els hi dius: saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang? I no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es conscienciïn. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes, quan anem allí tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen. Quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30, 40 anys, tornen a venir. Bueno, a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
0: La qüestió de fidelització, la Núria.
2: Hola.
0: Hola. Suposo que una de les coses, també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
2: Sí, sí,
0: Perquè
2: sí.
0: la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, eh? Se'n va a una
2: No,
0: central i
2: no.
0: d'allí a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
2: Exacte, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang, i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen: avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23, i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge, dius: bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tant l'energia que li dones. És que jo ara ho he vist per un familiar últimament. Sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang, és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius, mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no, qualitat de vida a les persones.
0: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe. Correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
2: Exacte. Cada persona que entra en un quiròfano té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors, tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí.
1: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però, per la gent que no ho sàpiga?
2: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors, jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, segur, i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors, ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web, donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no?, si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, entre 18 i 70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
1: I aquests dies, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
2: Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres no, el problema és el que dius, aquestes calors que el donant li costa també anar a donar sang, ens costa tot sortir al carrer en aquesta calor, imagina't, les persones que surten a donar sang a les 5 de la tarda, és que és d'agrair moltíssim, per això també us deia d'agrair quan anem a algun municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que a tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre. I això, agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
0: I moltes gràcies, Manuela Pérez Got, companya.
1: Merci, adeu.
3: Obert per vacances.
0: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta apunt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
3: Quan pensem en festa major, de seguida ens venen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
4: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o el que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no? És que són una manera d'entendre com la ciutat s'entén a si mateixa, no? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
3: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
4: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent o tot el que és contrari a l'ésser humà. És el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que, fins i tot als bestiaris medievals, s'associa molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
3: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
4: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria en Bola de Drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim doncs, a la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat doncs, més occidental. En canvi, aquí a Reus doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem el Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant del Lamine Yamal. Mireu, mireu, mireu, mireu-la com balla
3: al mig de la plaça, la vella mulassa. Fa uns segles, el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
4: Aquestes figures d'imatgeria que potser abans serien un complement al que és la relíquia o el que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participi als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot. I és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, les nostres noves realitats, no?
3: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important, convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols, perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som. Mireu, mireu!
0: Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu, un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Ja porten uns quants dies de Festa Major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sarrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això sí, ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
1: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius a Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixem preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sarrovires. Per festes és una bona època per visitar-lo, per visitar-us o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
1: Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
1: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires. Eduard, company, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
2: Bé, doncs, el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva, però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats, i ho hem afrontat amb molta il·lusió. Com bé dèiem, fa uns quants dies que vam començar, des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten. Quines serien?
2: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve, és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any i tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de Festa Major. I també molt, amb molt bona rebuda és l'espectacle final de Festa Major que es fa el diumenge al vespre.
1: Ja per acomiadar, no?, la Festa Major, l'espectacle final. Si queda de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
2: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de Festa Major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom pugui trobar el seu espai.
1: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
2: Exactament. Tenim activitats, tant espais de jocs per 0 a 3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot la tarda de dissabte i tot el diumenge, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment durant el dissabte i el diumenge, sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
1: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
2: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com el sopar de germanor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals i també per la convivència amb el veïnat. Llavors, és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada i que és, sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
0: I Montse, deixa'm intervenir, ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de Festa Major, com a mínim, d'aquests esbojarrats, que és la Baixada d'Andròmines.
2: La Baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa i ha tingut molt d'èxit. És una Baixada d'Andròmines també repensada. No es premia la velocitat, no és una carrera de curs, una cursa de velocitat, es previa l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
1: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
2: Sí, destacaríem aquesta i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem en aquest any i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
0: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà. Sí,
2: sí. Està en el programa, eh?
0: Aquest digues, any, digues, doncs va, digues, digues.
2: Aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha, aquestes alçades ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa. De fet, la majoria d'actuacions la tenen a França. És un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim. Llavors, l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada. Hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps. Una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
0: Montse, ho hem de deixar aquí ja.
1: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Avui, convidats a la festa major de Sant Esteve, Sant Rovires, ja ha començat, però el plat fort serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López. Una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris i llevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té. Propietats antioxidants, hidratants, antibacterianes, digestives, redueix el colesterol, és beneficiosa pel fetge i els ronyons i reforça el sistema immunològic. A més, és una de les begudes més saludables en l'actualitat. Tot just conté 30 calories per cada 100 mil·lilitres, tot i que pot variar segons el gust afegit.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris i va obligar a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bo. La pastanaca és molt sana. Els espinacs em fan molt fort. Si em prenc cada setmana, també menjo cigronets, bled de ceba i escarola. Però quan veig uns fesolets, tota la

0: Moeilijk zo en zo zijn het. Sommige potskals en isets. Germanets dan als mongetes.
1: Una esborzada forquilla, això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xucla energia aquest obert per vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu. Fesolets.
2: Has vist quina cançó? La millor cançó que podem posar, eh? Allà de l'estiu. Les tres bessones, reivindiquem des d'aquí.
1: Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no? Ja no...
2: Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
1: Esmorzes abans de l'Obert?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I tant, mira, de fet, avui... He esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Cagant llets, això sí, però he vingut.
1: Ah, però perquè... Enric, a quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
2: 5-6.
1: Pujaria. Els de Cardedeu. Això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
2: No, s'ha de dir que abans de l'Obert per vacances jo faig un altre programa també, així que...
1: Ah, abans de l'Obert? Hi ha vida abans?
2: Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per vacances. No n'hi havia fa massa, però n'hi ha.
1: Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
2: I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres, o inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a fi, no?
1: I què diuen els oients?
2: Mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
3: Bon dia, Obert per vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha de tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
2: Jo m'he quedat a quadros.
1: Molt bé. O sigui, amb ell li creixen a l'hort, no?
2: Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo a saquejar una mica, perquè déu-n'hi dels preus que van avui dia els gelats.
1: Quina barra tens, Carles? Quina barra tens? Ens l'has colat. Sí. Aquí, escoltant superatents, no sé, què dirà? A veure què dirà?
2: Sí. I tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta amb un iato. I també tenim a la Julià.
4: Bon dia, Obert per vacances. A veure, a casa... Durant l'estiu som molt, molt, molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens que en la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i, va, meravella. Meravella que entra fresqueta, molt recomanable.
2: Has vist?
1: I tant. Sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no?, i poses quatre cosetes més fresques. I pim-pam.
2: Mira, doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat. Tu agafes dos cogombres, un iogurt de cabra...
1: Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera. Molt bé.
2: Doncs agafes un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
1: I això es menja o es posa a la pell pel cutis, allò que quedi ben fresquet?
2: Poso la pell i després me'l menjaré de la base. Ja t'ho dic, perquè està boníssim. Increïble.
1: Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè, clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
2: Sí, mira, des d'aquí jo deixa'm trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i, bàsicament, si compreu de proximitat, sempre anirà a raure allà. D'alguna manera, penseu que, a més, les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir a aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
1: Molt bé. Alguna aportació més dels oients?
2: Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Què et sembla?
1: Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
2: Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etcètera, però és de gran extensió.
1: Ah, val, ja és professional. L'horta ja és professional.
2: Correcte.
1: Molt bé,
2: correcte.
1: Doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
2: Poc se'n parla, eh? Només que tinguis una finestra i ja pots tenir les teves cosetes.
1: Sí. És veritat, és veritat. I mira, i dóna gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
2: Absolutament.
1: Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric. Fins ara.
2: A reveure, fins ara.
1: I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments, doncs mira, a Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
5: Obert per vacances.
6: Cada vegada més, a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigvert.
7: La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si la collim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han de collir perquè viatgi amb un vaixell, s'ha de collir verd.
6: A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
8: Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
6: A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
8: I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs, no cal, no ens ho podem estalviar.
6: Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
7: Quan no és de temporada, ha de venir tot en vaixell o en avió. Tothom sap el que contamina, perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud, quan és fora de temporada.
6: En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigvert, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
7: Abans, quan arribaven les primeres pomes noves, ara al mes d'agost, no n'hi havien en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i és clar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i, per tant, el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
6: Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
7: Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria. Però, esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni, evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall, perquè ho tens a prop.
6: Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
7: Perquè fora influeix també l'aire, influeix també els raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
6: Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
8: Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça el sistema immunològic amb els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres, o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotè, i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
6: Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
1: Ja ens ho imaginàvem, a part que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
5: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
9: Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
1: Diversió.
9: Doncs sí, parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Soc Altafulla, em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de pàdel

0: Las capitanías pues son como tráfico pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar, y bueno, pues sobre todo las del Mediterráneo pues están muy saturadas en verano porque bueno, pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más. Entonces, claro, eso ya es perder todo el verano. He intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera. He intentado hablar con otras capitanías que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación porque, lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco o yo en este caso para un negocio, pues puedes tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
1: Queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa.
0: Veure,
1: ja ens ho farà
0: ojalà,
1: saber, eh?
0: Ojalà, moltes gràcies.
1: Mira, aquí a l'altaveu de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
0: Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto. Entonces, bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Monferri, de Nulles y demás, para enseñar pues toda la tradición vinícola que hay aquí y demás. Y bueno, pues son planes sobre todo para que la gente tenga algo que hacer aparte de estar en la playa, que lógicamente está muy bien.
1: És a dir, que tu has de tenir tots aquests vehicles preparats perquè en qualsevol moment pot entrar una persona per la porta i dir-te, vull la bicicleta
0: sí,
1: ja i surto. Com tu fas a nivell logístic?
0: Bueno, ojalá tuviera muchísima demanda, vamos cada vez conociéndonos más y demás, pero bueno, yo intento dar siempre alternativas porque mucha gente, el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bastante diversidad en bicicletas de todas las formas y tamaños y demás, entonces siempre encontramos una solución para que la gente haga el plan.
1: I a més, Núria, el José Luis també et pot recomanar alguna ruta, ¿eh? Et guia una miqueta.
2: Sí, jo ara anava a preguntar-li això, que si està preparada Altafulla per tanta bicicleta i tanta andròmina pel carrer i per la platja. Suposo que és qüestió d'escampar-se pel territori, llavors, no?
0: Bueno, aquí puede llegar otra, la segunda reivindicación, porque sí que es cierto que Altafulla tiene pues que vías de bicicleta y demás, está bien. Lógicamente, a lo mejor necesitamos que las calles en sí se mejoren, porque hemos tenido obras y demás. Entonces, bueno, hay calles, por ejemplo, la que tengo justo al lado, que está al lado del paseo marítimo, que tiene muchísimos baches. Yo a los clientes les digo un poco con humor, digo, si quieren hacer algo de mountain bike, pues tenemos ahí una calle con muchos baches. Entonces, esto sí que nos gustaría que a lo mejor las calles se mejoraran, pero sí que es cierto que tenemos bastante vía verde. Y la reivindicación, sobre todo mayor, es que muchos clientes me piden ir a Tarragona, ¿no? Es una ruta de 10 kilómetros, con una bici eléctrica tardas incluso menos que con un coche, entre que aparcas y demás. ¿Qué pasa? Que hay una vía verde aprobada, un proyecto aprobado, que une Tarragona con Altafulla, y bueno, pues que no se ejecuta, está aprobado por la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, no se ejecuta, hay muchos proyectos que están ahí a la espera. Este es uno de ellos y por aquí mi reivindicación también, a ver si se avanza y se mueve, porque sí que haría bastante uso, no solamente a los visitantes y a la gente que quiera conocer el entorno, sino como una función de movilidad para personas que tengan que trabajar en Tarragona y que decidan olvidar el coche y ir en un medio como la bicicleta.
1: Ara deies que d'Altafulla a Tarragona es triga menys en bicicleta elèctrica que en un cotxe. Ostras.
0: Ahora en esta época yo no lo recomiendo a los clientes. Es peligroso porque cuando vas llegando a Tarragona.
1: Estamos hablando de la antigua carretera nacional.
0: Exacto. Vas por la 340. Entonces la 340 tiene un arcén que a veces está bien, a veces es más estrecho y sobre todo cuando llegas a Tarragona hay muchas rotondas y ahí en la rotonda no hay un espacio para las bicicletas.
1: Tot i així s'ha de pedalar, que hi ha gent que es pensa que això de la bicicleta elèctrica, escolta, surto a esmorzar i ja està.
0: Hay que pedalear, sobre todo en cuestas t'ajuda, però hay que pedalear.
1: Cada vegada veiem més bicis elèctriques. És una moda? O està de moda la bici elèctrica?
0: Bueno, yo creo que vamos poco a poco, ojalá que la moda se haga más grande, sobre todo en España, porque ya, como siempre, vamos un poquito tarde con el resto de nuestros vecinos europeos. tiene que ser básicamente por necesidad. A veces, si no gusta una cosa, por necesidad. Y yo creo que muchas personas ya están acudiendo y acuden aquí, locales, que dicen, oye, yo no quiero bajar con el coche, han puesto la línea azul, esto es un rollo, aparcar. Quiero algo fácil, que lo pueda aparcar rápido, que no me consuma, que no tenga que pagar tributos ni nada de esto. Entonces, la bici para entornos como Altafulla, entornos locales de movilidad así, es perfecta.
1: Núria, mira, intueixo que som els darrers minutets ja de l'entrevista.
2: Sí, sí.
1: Si et sembla, ens fixarem en un racó. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és l'espai clàssic o l'espai vintage, sí, d'aquest establiment. Són bicicletes que ens transporten a la nostra infància, bicicletes que tu deies, estàs convertint-te en un friki de Verano Azul.
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia de la tienda, porque se acercan personas y, por ejemplo, un día se acercó una vecina y me regaló una bicicleta BH de su hijo de los años 80. Me dijo, mira, no la quiero vender, quédatela tú, ponlo de adorno. Entonces ahí me encendió una chispa, empecé con lo de las bicicletas, Verano Azul y nada, Wallapop, y a encontrar pues todas las bicis de Verano Azul. Ese ha sido mi objetivo. Me falta una, la de Pancho, que es una bici la más antigua, pero aquí tenemos una colección y tenemos hasta una moto, una clásica, una GAC, una mobilete, que bueno, cualquier persona que venga aquí pues ve lo moderno, las bicis eléctricas, pero también tiene ese pasado.
1: ¿Las llogues también aquestes?
2: He preguntat lo mateix.
0: Ha habido algunos clientes, sobre todo gente mayor, que para hacer paseos por el paseo marítimo me las ha alquilado y bueno, pues la verdad es que ha sido un alquiler muy, muy emocional, ¿no?
1: Ja ho veus, Núria, si vols passar una bona estona sobre rodes, cap a Altafulla, a l'Altafan.
0: Sí.
2: Visiteu, feu com jo, mireu la pàgina web que tenen, a altafan.es, i allà trobareu doncs, això, totes les opcions i una mica de fotografia i d'imatge de tot això que estem explicant. Molt bé.
0: Perfecte.
2: Molt bé.
1: José Luis, moltíssimes gràcies per compartir
0: gràcies
1: aquesta estoneta amb nosaltres. Que vagi molt bé l'estiu, malgrat hi hagin aquestes traves que a vegades facin que quedem una miqueta enfonsats. Escolta, molts ànims i segur que ho aconseguiràs.
0: Merci, merci a tots.
1: Núria, ja ho saps què diuen, no? Allò de que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'empeu, no rondina ni gasta benzina, I segur que ja ho sabeu.
2: No la sabia jo aquesta. M'agrada
1: no.
2: molt. No la sabia, no, aquest endevinall no la sabia. Superbé.
1: Què és, què és?
2: La bicicleta, no, o no? Sí o no?
1: Home, òbviament, òbviament.
2: Eduard, ara després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt, molt cuqui, molt
1: discret. Escolta, és endevinalla i, a més, amb melodia. Vull dir que també la
2: ja
1: pots cantar.
2: Sí, ja ho veig, ja ho veig.
1: Eduard, jo no la cantaré, però...
2: No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això... Però no la cantaràs? Mira, encara tindríem mig minut.
1: No. Tranquil·la. Segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
2: Eduard, moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà. Fins una demà. Abraçada.
0: Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
3: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
5: Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important, sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que, de forma habitual, no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
4: I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a
6: la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
5: Bé, es preveu que rebrem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir de serveis en aquests visitants addicionals i, per tant, al marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
6: Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
5: Sí, de fet, hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics, com ara eclipsis, o tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que, com dèieu, és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí, evidentment, esperem que una part important d'aquests visitants atrets per l'eclipsi corresponguin a aquest perfil.
6: Tenint en compte que l'eclipsi total no es podrà veure en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, creu que això representarà també un impacte en el territori molt destacat?
5: Evidentment, perquè per veure l'eclipsi caldrà acostar-se al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, en una part de Ponent, i, per tant, aquesta serà la zona, diguem-ne, zero d'impacte econòmic de l'eclipsi. També és evident que atesa la capacitat limitada del territori per acollir tots aquests visitants addicionals a mitjans del mes d'agost, hi haurà una part d'aquest impacte que es podrà centrifugar cap a l'exterior d'aquestes zones de màxima visibilitat, però on l'impacte serà més gran serà en aquest territori, això és evident.
6: Com que l'eclipsi és en ple mes d'agost i en ple període de vacances, l'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
5: Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués tingut lloc doncs, al setembre o a l'octubre, el que tindria més una ocupació extra molt superior a l'estàndard per aquest moment de l'any. Com que l'eclipsi tindrà lloc al mes d'agost, temporada alta, el que es pot afegir de més hauria d'anar cap a aquelles zones, diguem-ne, menys tensionades i amb menys oferta d'allotjaments turístics. Mm-hmm.
6: Això vol dir que el qui pot sortir, entre cometes, més afavorit és els sectors econòmics de les comarques de l'interior on el turisme no té tant d'impacte habitualment en ple estiu?
5: Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran al litoral perquè la capacitat, el sector ja està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior. Uh-huh.
6: La mobilitat serà important, ja dèiem que, clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà i en moltes zones d'Europa, sens dubte, no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant, podem tenir una allau de visitants en poques hores i, per tant, caldrà estar preparat amb això.
5: Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que ja des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
6: Per part de les administracions, creu o està convençut que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
5: És evident, perquè es tractarà no únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions de la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant, doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
6: Mm-hmm. Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
5: Sí, sí, hi ha una correcta planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants. Llavors, jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident, en qualsevol cas, que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum. Per això, doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
6: Mm-hmm. Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 12 d'agost, creu que pel sector turístic o per molts sectors econòmics de la demarcació estem davant d'una oportunitat?
5: Pot ser una oportunitat molt gran per al turisme d'interior, per aquells espais d'interior, on, per als quals el turisme encara no és una font important d'ingressos, on és una font principal d'ingressos, però això, evidentment, vol dir estar a l'alçada, vol dir tenir serveis preparats i vol dir fer una planificació adequada. Mm-hmm. Per tal d'evitar, doncs, que això sigui només flor d'un dia i, per tant, poder generar un atractiu per posteriors visites en altres moments de l'any.
6: Per als sectors turístics concentrats al voltant del litoral de la costa, no veu que l'eclipsi sigui una oportunitat?
5: No, pot incrementar una mica més les reserves, pot incrementar una mica més el nivell d'ocupació, però no serà un punt d'inflexió.
6: Caldrà fer, serà interessant fer un estudi a posteriori de l'impacte que haurà tingut econòmicament en el territori aquest eclipsi total?
5: Sí, perquè això també ens permetrà veure aquesta mena de fenòmens massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després, a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local.
6: Mm-hmm. Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
5: Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar, doncs, fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat, però també és cert que si molta gent el pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
6: Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies, en Josep Maria Arauzo, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedant poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, ja anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no als animals de companyia, sinó específicament als gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
7: El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor? Pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
8: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Pinso, no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec. Nacho Mediavilla, veterinari.
10: Perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no, estan deshidratats els animals. Llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga. Estan molt bé.
11: Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
9: Josep Estanyol, veterinari.
11: No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una dieta equilibrada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
7: I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
10: El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que igual et costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar una gamma alta.
7: Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
11: La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, un pastor alemany o així, tenint en compte que tots els gossos venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
7: Seu, quiet. El món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi ha alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?
12: Jo, l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, o sigui, amb el seu propi menjar.
9: Quico Baltrons, instructor caní.
12: El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar. El gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament, i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia o algun trosset de premi de tant en tant.
13: Crec que és la millor manera per educar un gos, de forma positiva.
9: Gerard Estabanell, educador caní.
13: El que passa, que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar. És que no, doncs el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos estira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes, ho sap fer això el gos? No. Doncs llavors hem de començar per lo primer.
7: I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
10: Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
13: Se li tira una xutxa al gos al terra perquè la busqui i no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
14: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem. Anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui és dijous, què podem fer a nivell d'agenda d'activitats. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Comencem parlant de música.
15: Avui comença el festival autogestionat al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara.

0: El Tinglado manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més de Svetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rataib o Miquel del Roig. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
1: Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tinglado, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
0: Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdul, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i endinsar-se també a l'entorn natural del Clot del Mèdul. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres, 24 de juliol, a les 7 de la tarda, en català. Però, sí, la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre.
1: De totes les moltíssimes rutes que es fan per la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdul és la que té més forma d'excursió. No? És una de les que té més forma d'excursió pel fet que queda a les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
0: Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Targae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I, doncs, ara sentirem una miqueta una de les artistes.

0: Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
1: Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System, la de la nit del divendres amb Jalife Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit, o també podem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kiraden Sound System i Wicked Stepa Sound System.
0: Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
2: Molt bé, el Tarregae, no?
0: Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
2: Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, Jamaica. Lídia Porta, fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà, Núria. Adéu.

0: I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu, amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quin és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
1: Molt bones, aquí estic.
0: A l'hort, estàs a l'hort.
1: Estic a l'hort, sí,
0: ja
1: sí, no sé si
0: jo.
1: Em reclamàveu, disculpa.
0: Què és que estaves, collint, regant, traient
1: gairebé,
0: les males herbes?
1: No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res. Fent cosetes de quilobert per vacances, s'ha anat al cel.
0: Ai, no, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
1: Sí, home, i tant, mira, aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser... Anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
2: I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui, farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
0: Ai, que és bona,
1: boníssimes, eh?
0: Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
1: Jo en dic albergínia.
0: Amb L, albergínia.
1: Sí. Aquí però diem... de petit em deia esbergínia, també t'ho haig de dir,
0: també.
1: Eh?
0: I aquí diem obergínies.
1: Oh, fantàstic, m'encanta.
0: Sí, però sabem de què parlem. Sí.
1: Sí.
0: Bona.
1: Sí,
0: doncs,
1: tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat... Bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio. És un xic llarg. El poso i, si no, el tallem. Et sembla? I m'ho dius tu.
0: Sí.
1: Som-hi.
3: Bon dia, oberts per vacances. La meva hortalissa preferida... És que a mi m'agrada molt la verdura. Tota. Les bledes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada el bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta, què més? M'agrada... El que més m'agrada és el tomàquet. Una bona amanida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat, bueno, de salat, clar, i unes olives mortes de l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del dematí perquè després al migdia tingui aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
1: Núria, jo tinc gana, ja. No sé com.
0: Per què... Deixeu aquests àudios. Per què ho feu, això, amb aquestes hores? Que només són les 11. Ja em...
1: És dolent, eh? Dolent per la salut, eh?
0: Però has vist la Carme com si s'hi recreava, no? I ho estava menjant.
1: Sí, és una cosa gairebé sensualitzada,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí. És com el Watermelon Sugar del que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
1: Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? És a dir, jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
0: Sí. Triomfa el tomàquet, una mica? Si haguessin de fer un rànquing, triomfa molt.
1: I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, és que fa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
0: Super d'acord.
1: Sí, és estiu.
0: És així. I per tu, ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
1: Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
0: Però o sigui, són d'ara de temporada o són de tardor, les bledes?
1: Durant tot l'any.
0: Les bledes duren tot l'any.
1: No en planteu gaires, perquè se us desmadrà. Són boníssimes, i el bròcoli per mi és el rei, igual que el tomàquet, però de l'hivern, és fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble, inclús cru.
0: Sí, és que la gent que no li agrada la verdura, potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que haurien de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
1: És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació, a vegades, quan tu hi entres al menjador, feia una olor que et tirava enrere. Perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuidar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
0: Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més ara l'estiu venen molt.
1: I saps què queda, queda brut després de menjar hortalisses?
0: Ah, què?
1: Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
0: Ah, no. Què?
1: Tenim sèries per veure l'estiu.
0: Ah!
1: I ja saps per on vaig.
0: Ja sé per on vaig. Val. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà xulot també demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
1: Salut. A veure.
0: Fins demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Més de 12 hores després de l'explosió per una fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers han aconseguit extingir la gran flama després de tallar el subministrament amb una operació complexa a la xarxa de gas. L'accident va deixar 8 ferits, dos dels quals greus, tots operaris de les obres del metro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que demanarà explicacions i responsabilitats.
3: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
2: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir, mentre es manté afectat també el trànsit i algunes línies d'autobús. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatges poden enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi. Incorporen el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activa en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté també l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. Els bombers també reforcen el dispositiu davant unes condicions marcades per la calor intensa i el fort risc d'incendi forestal. I els Mossos han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressant.

mau

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
3: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
1: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, Marc Pijuan.
4: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada. I estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
1: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
4: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
1: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
4: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
1: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
1: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
3: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
9: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
1: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
11: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades, que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
10: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
10: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
1: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
12: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
4: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
2: Notícies en xarxa.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
14: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
13: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
14: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que me, la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, con, es que no entro con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
13: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
1: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
4: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
1: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
4: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
15: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
4: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
1: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i a avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
7: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
16: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
1: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos.
4: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
17: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
4: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
17: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
4: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
1: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
4: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
4: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
1: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any passat.
4: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
1: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
4: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
1: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
18: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
19: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
18: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
1: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat dos tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per quatre balisses sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
21: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balisses, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
20: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
1: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la costa.

0: encara el certamen, la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 2:15 de la nit i un any més Blanes intentarà doncs, convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
1: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Ja està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
2: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
3: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
2: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Eape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
1: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims els detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
5: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
4: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
6: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba a procedent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
7: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues, es un privilegio y sobre todo pues, a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
6: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia 4 jugadors d'una tirada, Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià, Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
9: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en qualsevol categoria, jo crec que és difícil. Y bueno, hablé con Tomeu, que me conocía de Castellón y también.

0: Lo que ha dicho Eugeni, fueron 10 minutos de conversación i ja tenia decidit que jo va venir aquí.
1: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
2: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
3: I aquí us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari TermCat.
10: Paraules noves que ja pots dir.
9: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxe vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
11: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistatxo català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc que les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
4: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijoan.
5: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superaran facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42, 43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas, algun ruixat molt aïllat. A l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
5: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
8: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
5: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Encara dura la presentació del futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies, ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
4: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
10: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
12: Vaig anar a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho. Però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
13: Pues en San Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí. Y ahora coger el bus de aquí hasta San Andrés. Y en San Andrés, Sants. Una mierda.
14: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
15: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
11: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
17: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades, que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
16: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les 4 canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
16: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
2: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
18: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
3: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
20: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
19: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
20: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
19: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
5: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
21: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
5: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
8: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
22: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just dos mesos.
5: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
0: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
5: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
0: La multireincidència, evidentment, tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també, juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
5: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
5: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,5%.
5: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
5: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
9: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida de 2 companys i companyes no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
7: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
23: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per 2 motius. El primer, la seguretat de les persones. Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
4: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
23: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
10: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
12: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però a tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
10: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
13: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
24: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichúmez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat. I, a més, vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
13: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolida la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
2: I el cinema amb mirada rural torna a Tremp. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
25: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
26: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
25: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retrà homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
27: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de Alemanya. De fet, Adeyemi, a la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
28: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
27: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir el Barça.
3: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera cuando llego aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es ser un Barcelona mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿dónde voy a ir?
27: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saràs a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
6: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobéssim joc per dintre i a partir d'aquí quan robàvem també hem anat cresquent en pilota.
27: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
2: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what, no matter what, you got.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? Sí, sí. És que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem, ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui, a l'estudi 1 d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi i, com sempre, a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping Lilla, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping Lilla, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Can Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i La Robineta. I, evidentment, la carretera C-14-13B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de dalt a baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping Lilla. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Clar, hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? De que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent de veïns de la urbanització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí, Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ell fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encerclar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi. No sé si t'has mogut.
3: El front que està més a la zona de Puigdolena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puigdolena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquella es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi, de l'altre, simplement que els dos han estat a la carretera, no? que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc, almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revol, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil d'Ona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera es talla un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo, però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees, això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit es pot
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu. Venim d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar. I tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs, s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt, i crec que he traslladat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres a Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut, doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai, doncs, que era de bona arribat, el bar obert, amb un entorn, doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur, anant contra el foc, per ens entenguem, i, per tant, doncs, s'ha fet aquesta primer suport, aquesta primera col·laboració, i després, doncs, els vigilants municipals i els Mossos d'Esquadra també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar, doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant, doncs, amb més facilitats i evitant, doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei, doncs, se'ls ha garantit, doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats, per tant, en aquest sentit, doncs, s'ha pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut, perquè cadascú tingués la resposta idònia, i evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens toca fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. El vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona, doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn, doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens sentim que està passant alguna cosa en el veí, i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa, doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana projecte que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalf a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SOS alert en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes, amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas, no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revol, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revol, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revol, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs el Revol ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López. L'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bé, bueno, ara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, ja aquí hi ha els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. I aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinar d'això. Com... Vull dir, jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho haureu vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona...

0: de sentit comú, diguéssim,
1: no,
0: tothom s'ha tancat, com ha anat?
1: Ningú ens ha dit res, vull dir, ens hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom. Mm.
2: Clar.
1: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres, en aquell moment nosaltres no era, no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, era, les mans eren poques, saps què vull dir?
0: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, cap, no, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
1: Sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu... ningú ens ha dit res.
2: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
1: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Si una persona que estima la muntanya, doncs clar, veure això, doncs està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
0: Però ara ja, pel que deies, ja, diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
1: Sí, sí. Sí, ja ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o... Bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cua d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
0: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
1: Sí, els pagèsos són els que han arribat primer. Després han vingut dels adreces i... Però, clar, que són, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
0: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli, està tot, diguéssim, almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
1: Si podem arribar, aquí tot és igual.
2: Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida. I seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
2: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat

0: seta aigua freda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc, doncs és el que en general preocupa que pugui tenir, doncs, aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs, s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit, si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi, doncs, es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
1: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja, i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
1: Com esteu?
2: Bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més els voluntaris forestals, i han començat a treballar aquí a la cua. I després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revolt, intentant que no se'ns obrís la cua perquè hi havia molts punts diferents de foc i hem intentat, doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
1: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu, que has estat a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant. Estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua, i suposo, doncs, que ells podran determinar les causes.
1: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del poble de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera, perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és aproximada, com dius, que no volen acabar d'assegurar fins que ho sàpiguen segur, però sí que és veritat que...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries du Avui de Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi repassem les estrenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Ah, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, ja està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant de que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant sense subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I al no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols.
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari. No tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vint. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa. Ja que sí, te queixes sí. tu també dels subtítols, doncs pues mira, sí. sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River. I ja em sembla dir, eh? Doncs
1: pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, doncs això, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies.
0: No,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu. Em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers. Pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba. En fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa. Em sembla que ho digués per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan bueno, arribem al moment ja la
0: recordarem. Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos. ¿Todo bien? Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
3: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
3: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
4: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras. Tú y yo.
5: Aún llevo la copa.
6: ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¿Qué es lo que pasa?
7: Deb, soy una sicària.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo.
1: Esperem que no.
0: No. Quan tampoc t'ho diria. Quan apareix una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. condenats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Pot ser, pot ser. A veure, Apple TV. Lucky. How can someone so small cause so much trouble? Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. Everything is going according to plan. Until it isn't. Carrie? Carrie? My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat... per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí, sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanis i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem, no passa res.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no?
0: Sí.
1: Moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop...
0: Sí.
1: Ficar-te en aquesta via criminal.
0: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units from federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut. I've trained a dozen rooks. We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. I would rather be Baroque than Blue. There's lots of reasons to not be a cop. And a Surrey girl should know all of them. We're coming for you and everyone like you. We've even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us.
8: Oh, Bella. With your father. I know how hard it is when your family is taken from you.
9: Stay away.
8: Just talk to me.
10: Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark.
11: This is my legacy.
0: Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de llova, sí, solitària,
1: sí,
0: agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin, una altra que tampoc
0: de policies, sí, la veritat. Ja ho havies dit, és que ja ho havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta
0: no
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Ah. Ai, la, saps de què va?
1: No, no, però, ah, vale, bueno, vale. Però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, ah, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
9: Lonny Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
12: I want my baby back.
13: Chili's baby back ribs.
14: Barbecue sauce.
15: Can you repeat the question?
16: Oh, yeah! Lonny Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
17: You were a big shot golfer.
18: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
19: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
20: Golf is easy.
21: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonny Hawkins.
22: The question is, are you a pro or a amateur?
23: Laser focused on.
24: Hey, did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?

0: hate him more than almost anyone.
1: I thought you were married.
2: Can I kiss you?
0: No.
2: Do you want to kiss me?
0: Radford is right over there. I asked you not to do
2: that. I can see he's staring at us like a fucking weirdo.
3: Rock and roll!
4: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
5: You look ridiculous in that shirt.
2: I'm getting a lot of compliments. I fought my way back so that we could play together.
6: LeBron and Bronny.
7: Stop saying LeBron and Bronny.
2: Well, what else am I going to say?
7: This isn't a LeBron and Bronny situation.
8: They called in the...
0: You hear those people? They don't want to just see you play golf.
9: Bernie!
0: They want to see you walk and talk. Because you are Lonnie.
10: Lonnie?
7: Lonnie!
10: Lonnie!
8: Okay!
0: The greatest this game has ever seen.
11: That's how it's done.
8: They call him the...
12: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hopkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
13: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? Exactament això, canvies, tenis, així, canvies golf per tenis i això és la història de Rafa Nadal.
12: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. A
13: no
12: Movistar Plus arriba La vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
13: A diferència com la majoria de nosaltres.
12: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
13: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
12: Sí,
13: els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot
12: de a
13: uns presos. Que bonic, que bonic.
12: Sí, sí, una mica Merlí, però versió presó.
13: Home, doncs pues mira, sí.
12: Sí. A HBO Max el que arriba és Tiptoe.
14: Morning, everybody.
15: Morning, boss.
14: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
15: Dripping.
16: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
15: Well, a little bit.
17: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
18: But his dad doesn't know he's gay, so do not see anything.
16: That's enough.
12: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
13: Pues mira, me sembla un concepte interessant,
12: sí,
13: no?
12: Sí.
13: Com a través de la radicalització absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals.
12: Sí,
13: és un tema interessant.
12: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix, el que també arriba és El Palacio de l'Este.
19: 30년 전 그때 일이 공안에 다시 벌어지고 있습니다.
20: 머리에 빛을 다 없애겠다.
19: 짙은 원한이 사방으로 뻗었어.
21: 귀신을 보고 없앨 줄도 안다 들었어.
12: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig... que escolta els morts,
13: sí, sí.
12: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
13: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
12: Vaya no? Merda de tràiler.
13: On ho hem de veure, això?
12: Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
13: Sembla una sèrie asiàtica, no?
12: Sí.
13: Dóna la sensació de ser-ho.
12: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és El mapa de los anhelos.
22: ¿Tú eres Greta Álvarez?
1: Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Tot i això, els aconteixements, els fets, donen un xir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anels, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí, jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una, és una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs pues més a riure. Doncs pues mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res.
1: Ai,
0: no
1: ai,
0: passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de Revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges. A l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges. És a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill segueix tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades. Però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar. Però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent,
0: eh?
1: Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, és una sèrie, i l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El Otro Padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos. Oh,
3: felicidades otra vez.
4: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
5: ¡Julieta!
6: ¡Julieta, vámonos, por favor, cárgala!
7: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
8: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
9: Sí, yo también. Y yo.
10: Me voy a morir.
11: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
12: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar a les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Dient-se l'altre padre...
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Elite.
13: Pon las manos encima de la cabeza. Levanta la mano izquierda. Quiero ver qué tienes. Levanta la mano izquierda.
14: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
15: Os recuerdo nuestro lema. Un compromiso para toda la vida.
13: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
16: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
17: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
18: ¿Por qué estás aquí, Max?
16: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
17: Tienes que prometerme que lo protegerás.
9: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: La de policia és la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si no
0: que s'han fet com bastantes versions. W, perdó.
1: Sí? No ho sé.
0: No sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Portava la W baixa.
1: Vale.
0: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
10: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
12: La verdad, no tiene cara de policía.
10: Se dedica él.
18: ¿Y qué cara tiene un policía?
10: Leo Matti.
0: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Matti.
1: Matti.
0: Matti. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara... Vale?
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És, o sigui, a veure, és una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona. I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
19: In Ransom Canyon, everyone's running from something. Running to something.
20: Well, if it isn't Stan Kirkland.
19: It's been a while, huh?
21: What is it with that guy anyway?
19: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see like the wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
20: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past.
22: Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'm va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé, a veure, és passable. Continuem, a Sky Showtime, el que arriba
1: Vinga,
0: és Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels spin-offs estranys, eh?
0: Vinga, Strange New Worlds, i ja està.
1: Vinga.
23: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
24: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
23: Perhaps what happens next will define everything.
25: Where are you sending us?
26: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
0: Molt trequi.
1: Però, en fi, es diu un trequi,
0: ah, sí?
1: Els fans
0: vale.
1: d'Star Trek. Eh?
0: Vale,
1: que
0: pues imagina't el
1: no,
0: nivell,
1: és que,
0: nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs.
0: Sí.
1: Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café Preti.
1: Claro.
0: Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegui salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què? Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions, de personatges que veiem a The Big Bang Theory, i realment és una aventura de salvar el món, realment. No és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i amb una cinematografia radicalment diferent, que trenca amb el que coneixíem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, a Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis,
1: un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també,
1: un altre més, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Canal 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix i Batman el Cruzado enmascado, mascarado, suposo.
1: Enmascarado, enmascarado.
0: Sí,
1: aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol a... anava a dir una altra cosa.
1: A la xubada.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya. Així ho ha informat Adif, la gestora pública d'infraestructures ferroviàries, en un missatge a les xarxes. Segons apunten, el foc és proper a les vies, però diuen que és aliè a l'explotació ferroviària. I els serveis d'emergència han aconseguit finalment aquest migdia extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incendi es va produir quan es reparava, recordem, una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona és Albert Ventosa.
5: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
4: I segons ha explicat també Albert González, el cap de guàrdia dels bombers, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha flama ni risc d'explosió ara, però cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat aquest incident.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
4: I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell. L'avís d'emergències al 112 s'ha rebut a les 11:50 minuts. S'ha intentat fer maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines n'hi ha hagut 8 víctimes mortals i en aigües interiors 3. Avui que el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si s'aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola també al capdavant de l'organisme. En un missatge a les xarxes, el president Pedro Sánchez ha destacat la seva experiència i vocació de consens, que diu la CUM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit, a més, que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. Zapatero ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
2: I avui nou avís de perill de calor extrema per tornar a disparar també el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem a 156 municipis i s'ha tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció en aquesta jornada.
4: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
2: Per cert, que els agents rurals han justificat avui els companys de Canal Terrassa l'actuació de fa uns dies al barri de Roc Blanc. La matinada de dijous a divendres van abatre una família de senglars de la via pública després que un veí alertés de la presència de la policia municipal. Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció, però la policia diu que ho van fer per un protocol de seguretat i per la situació que es ve generada per la pesta porcina. I presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 18 anys ha tingut acusat de matar una dona de 75 a Soses. L'home està cridat a declarar avui dijous després de passar 3 dies a la comissaria on també ha estat sotmès a interrogatoris policials. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan la víctima no va tornar a casa. Després de sortir a passejar amb el gos al cos va trobar el seu cos en un camp de panís a la sortida del poble

Comencem nova temporada en Sostenim, programa dedicat a l'ecologisme, al benestar i a la vida sostenible. Estem molt contentes de tornar a estar amb tots vosaltres. Avui parlarem amb l'Anna Flaquer, que ens parlarà dels beneficis del ioga. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Anna Carbonell i Marina Carbonell. Comencem. Cuida.

I com sempre, una de les nostres sessions habituals, l'agenda. Hi ha coses que una mica ja han passat, però alguna està encara per fer. Del 14 al 20 d'octubre s'ha dut a terme la Setmana Bio, organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un esdeveniment en el que es celebren tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques a tota la població. S'han fet més de 400 activitats per tot Catalunya i Sant Feliu no podia ser menys i va participar per primera vegada a la Setmana Bio per a l'Alimentació Ecològica. L'acte va comptar amb una xerrada sobre la importància del consumir productes de proximitat a càrrec de la cooperativa Sant Feliuenca Brot Agrològic, que va despertar molt d'interès. I el berenar saludable va ser de la nostra amiga, la Eva, de Cuina Conscient i Saludable. El primer cap de setmana d'octubre també es va celebrar la 19 Fira de la Carbassa, amb un èxit de públic i participació, amb una trentena de parades de productes fets amb carbassa, bolets, cervesa artesana, embotits, formatges, oli, mel, verdures, elaboracions i productes locals, bijuteria, decoració i instruments fets amb carbassa. Els més petits han pogut gaudir de tallers de pintacares, dibuix, manualitats inflables i un concurs de carbasses amagades. Enguany s'ha recuperat el concurs de la carbassa i el fruit més pesat va ser de Miquel Gómez de Manresa, que va guanyar amb una espectacular carbassa de 681 quilos. També es van donar premis per la carbassa local de Lliçà d'Amunt, de 82 quilos, i una especial de Sant Antoni de Vilamajor, de 110 quilos. Perquè fa els fruits més pesants, hi havia una síndria de 18 quilos i un carbassó de 12 quilos. La sequera i la falta d'aigua ha posat una mica difícil la collita i també la participació. Durant tota la setmana, els establiments i restaurants de Sant Feliu han ofert productes i menús en carbassa, gràcies a l'Associació Amics de la Carbassa per organitzar la fira i ja preparen la celebració del 26è aniversari, que serà en el 2025. I a més, ens van comentar que volen recuperar un altre cop de que se celebri el darrer cap de setmana de setembre.

0: Yoga significa unió del cos, la ment i l'ànima. Té el seu origen a l'Índia fa més de 3.000 anys. El seu origen són uns textos sagrats anomenats Vedas, escrits en sànscrit. Per això, utilitzen paraules en sànscrit per parlar de les postures. Aquesta disciplina va arribar a Occident a finals del segle XIX, quan els ioguis indis van començar a viatjar als Estats Units, però aleshores encara poca gent practicava ioga fora de l'Índia. A l'època dels 50, els occidentals van començar a aprendre aquesta disciplina a l'Índia i van tornar amb aquest aprenentatge. Gràcies a això, aquesta pràctica va començar a ser coneguda a Occident. Entre els beneficis del ioga està la disminució de l'estrès, la reducció del dolor muscular, major control de la respiració, increment de la flexibilitat i desenvolupament de la consciència. Per parlar-nos d'aquesta pràctica, tenim avui a l'estudi l'Anna Flaquer. Hola, Anna, bona tarda.
1: Bones.
0: Aviam, primer de tot et volíem preguntar, bueno, també hi ha l'Eva, que ens acompanya, una ioguini que també ens ajudarà a l'entrevista. Et volíem preguntar què és per tu el ioga.
1: Clar, la definició que has fet està superbé, però sí que m'agradaria afegir una miqueta com... Bueno, hi ha un savi, Patanjali, que se situa al segle II abans de l'era comú, que va definir el ioga com l'aturada de les fluctuacions de la ment. No? És com que en un inici el ioga era per aprendre a controlar la ment, no? A portar la mirada únicament a un punt. Clar, aquí ara a Occident entenem que és una pràctica de cos, que és molt més enllà, no?, del cos. De fet, aquest mateix savi el que va dir és que per aconseguir aquest estat d'unió que tu deies, no?, d'aquest estat de ioga, havíem de treballar sobre 8 esgraonets, no? Els 8 esgraonets són com les pràctiques, diguéssim, morals cap als altres, les pràctiques cap a nosaltres, hi ha la part de postures, d'àsanes, la part de pranayama, de respiració, i llavors totes les tècniques més centrades en la ment, com són abstracció dels sentits, concentració i meditació. No? I aquestes 8 etapes és com que ens acosten a aconseguir aquest estat de ioga.
0: Mm-hmm. I com et vas iniciar tu al ioga?
2: Mama.
1: Clar, ho anava pensant al preparar...
0: Bueno, tenim a la Ona també, sí, aquí, que ens ajuda avui, eh? Oi, Ona?
1: Doncs això, no? És com que he fet així una miqueta de memòria i ha sigut bonic. Perquè va ser el 2012 que jo vaig estar uns anys vivint a Barcelona i tenia ganes de tornar a Sant Feliu. I estava com un moment que volia canvis, no? Vaig deixar la feina, però com no sabia cap on tirar, i vaig buscar, bueno, també un punt important és que el meu pare tenia càncer i ja portava molts anys i començava a ser com, bueno, no?, com l'última etapa, no?, i era molt dur per mi, i vaig buscar com una pràctica. De fet, vaig anar a l'àixram, a l'escola de Caldes, per fer tai chi, però els horaris no em quadraven, i em van dir, bueno, per què no proves de fer ioga, no?, i vaig provar, i, bueno, em va anar superbé, no?, superbé a nivell, això, no?, emocional, mental, físic, també, no?, i, bueno, vaig començar i de fet, bueno, crec que mai he estat tan constant, no? Vull dir que anava cada dia i practicava a casa i va ser supertransformador.
0: Et va enganxar, no?
1: Totalment. I després, clar, l'edat també... Això, no vaig tenir la sort de caure en una com a escola tradicional, per dir-ho així, no? I l'edat de la mestra és com que estava molt pendent, no?, de nosaltres, i de seguida em va proposar d'aprendre la seva tècnica de meditació, no?, que és el Kriya Yoga. I de seguida era com, i per què? T'has plantejat? I si fas la formació? I si fas? I si fas? I si fas? Doncs vaig anar fent.
0: Vas anar fent i vas anar,
1: sí,
0: més enllà, no?
1: Sí.
0: I d'aquí... No sé.
1: I també això, no? Com pensava que llavors m'ha anat acompanyant el ioga en tots aquests anys, no? En diferents moments, no? Com quan jo buscava ser mare i no arribava a l'embaràs, no? I també és un moment... Mm-hmm. Potent, doncs vaig conèixer una llevadora que la Imma... Ui, ara no em sortirà el cognom. Bueno, que feia una formació de ioga per embarassades i vaig començar i pam, no? Vaig quedar embarassada. O sigui que també em va poder acompanyar durant tot aquest procés. Llavors, quan em va passar l'accident de l'ull, pues just també vaig fer... No? Em vaig trobar en una escola de ioga nidra, que és un ioga de la relaxació. O sigui que sempre he anat trobant com diferents facetes de ioga que m'han anat acompanyant, no? Mm-hmm. I penso que és molt únic.
0: I tant. Però el ioga que tu practiques o el que ensenyes tu és el hatha, no?
1: Sí, El hatha es considera com el més tradicional i la paraula hatha vol dir acció i descans. No? Fem una pràctica, no? Hi ha un cert moviment, una postura, una asana, una respiració, i llavors hi ha un moment d'observació, no? Com intentar sentir què ha remogut, no? Aquest moviment en nosaltres. Llavors, bueno, hi ha diferents escoles també, no? I cada escola també porta la seva mirada, però sí, en essència és això.
0: També, bueno, com tu has dit, no? La meditació està molt lligada, no? Al ioga.
1: Sí.
0: No pot haver-hi ioga sense meditació?
1: Clar.
0: Com ho diries? Com ho...
1: Clar. Jo crec que sí, que ha d'estar molt lligat, no? Que, bueno, sempre diem, no? Com no hi ha ioga si no hi ha una actitud de no violència, d'autoescolta. No és ioga, és un exercici físic només, no? I la part de la ment és que és indispensable, no? Si estem fent una pràctica però el nostre cap està en el que faré després, no és ioga, no? O no és aquesta unió del cos i la ment.
0: Bueno, aquí tenia posat, hi ha un abans i un després de la teva vida des de que practiques ioga, evident.
1: Totalment. No? Sí, sí. Sí, no sé, és com que quan comences no m'ho hauria pensat mai, no? De dir, ostres, doncs faré la formació i després... No. I sí, sí, hi ha hagut un després. Sí.
0: I, bueno, què és el que t'ha portat a nivell personal el ioga, el més important que tu creus que t'ha portat? O t'aporta, no, encara?
1: Sí.
0: És tot un aprenentatge sempre, no? Vas...
1: Clar, just aquest matí ho parlàvem així amb unes alumnes, no? De que cada pràctica, cada vegada, és un aprenentatge. O sigui, no... És que estem... No? Tot és contínua transformació, llavors em segueix aportant moltíssim. I jo què sé, no? A l'inici em va ensenyar a escoltar el meu cos, a moure'l. Jo també tenia un problema d'esquena, no? D'escoliosi. I em va ensenyar a ser més conscient del meu cos, de la meva respiració, de... Jo què sé, bueno, de tot, no? I quan vaig tenir l'accident, doncs també va ser com... Em va ensenyar a acceptar, a parar...
0: Com, bueno, estàvem parlant abans amb l'Eva, no? També, com podem integrar el ioga a la vida estressant que portem, perquè podem dir-ho així, perquè és estressant, no?, que no parem. I l'Eva i jo havíem practicat ioga, però per diferents circumstàncies no pots, però com intentem fer aquest encaix?
1: Jo crec que simplificant les coses, no?, buscant coses super senzilles, com respirar, no?, parar-te un moment, respirar, o no?, fer algun moviment de... jo què sé, no? Estirar braços, obrir la caixa toràcica, no? Com això. És que jo crec que hem d'anar a les coses més senzilletes, no? I pues això, tenim sort aquí, que anem a passejar, pues a l'aturar-te un moment i observar el, no sé, l'entorn, no? I aquesta presència, no? Potser, jo crec que és l'eina més valuosa. I a nivell de cos, pues també, no?
0: El ioga, tu diries, o sigui, algú que no ha practicat mai ioga, pot vindre, pot practicar? Està indicat per tot tipus de persones?
1: Jo crec que sí. I llavors també la sort que tenim és que hi ha moltes varietats, no? Que potser no? Hi ha pues això, no? Que de vegades no et pots moure físicament, però pots fer un ioga nidra, no? Que és una relaxació. O estàs passant per exemple, una malaltia de càncer i hi ha un tipus de ioga com molt pensat per acompanyar això, no? O hi ha, per exemple, no? També ara, bueno, l'última formació que he fet és de ioga sensible al trauma, no? Doncs poder acompanyar quan estem passant per un això, no? Episodis d'estrès posttraumàtic, per exemple. O això, no? La gent gran, doncs arribarem a uns altres llocs, però s'hi pot arribar, no? I també és veritat que cadascú hem de trobar el nostre estil de ioga, no? Hi ha amigues meves que fan pues, vinyasa, per exemple, que és molt més dinàmic, però perquè elles entren en això, no? I està clar que cadascuna també hem de buscar la nostra, no? La nostra manera de fer.
0: Ara, bueno, estàvem parlant de que aquí a Sant Feliu, no? Es s'ofereixen diferents tipus de ioga, no? Ara han començat ioga per joves, no sé si han començat ja.
1: Sí.
0: Ioga per dones, que jo em volia apuntar i en 10 minuts no hi havia places, sí. Que esperem que tornin a posar, no? Inclús el casal d'avis...
1: Sí, el casal d'avis també fa molt de temps, no sé exactament, però sí.
0: Que ho fan.
1: Sí.
0: I parlàvem això, no?, que a les escoles estaria molt bé poder oferir ioga, no ja només com a extraescolar, sinó una mica posat dintre l'horari, no?
1: Seria molt
0: bé. Com una cosa Així és...
1: Seria bonic, sí. Sí, i necessari, no? I donaria eines d'autoconeixement, de gestió emocional. Sí, seria molt interessant, potser que els mestres, no?, que us ajudessin, no?, a primer sentir aquestes eines en vosaltres per després poder-les transmetre, no?
0: Sí, sí.
2: Bueno. Home, jo trobo que sí, no? Perquè quan els nens estan tan nerviosos, solament ensenyar-li a respirar, no?, ha baixat aquell moviment de tant nervis, no? I simplement tant. Una simple respiració, no?
1: Totalment.
2: Jo penso que sí. Seria molt important, no? Són coses molt lligades. Volem tindre un estat, no?, dels nens que estiguin tranquils, doncs ajudar-li en eines als professors.
1: Totalment.
2: O ajudar a formar els professors perquè puguin ajudar els nens en moments de molts nervis.
1: Totalment.
2: No? A vegades és...
1: I també, bueno, és xulo també el ioga per nens, també hem d'entendre... Clar. Com són ells, no? Vull dir que està clar que no és la mateixa sessió de ioga que tenim pensades per adults, sinó que és a través del joc, a través del moviment, d'expressió corporal, de dansa, de, jo què sé, de cantar, però vas a les mateixes eines i realment és superagraït també perquè saben molt els nens, sí. No? I és xulo, sí. Bueno, a poc, per què no, no? De fet, bueno, puc compartir el projecte aquest, no? Mm-hmm. A Manresa hi ha un projecte que es diu Projecte Lotus, que fa una psicòloga, porta amb diferents instructors de ioga, que el que fan és, bueno, han ofert a tots els instituts de la ciutat i cada institut escull si, no, o si fer-ho o no. I treballen tècniques de ioga, de mindfulness, tant als mestres com als alumnes. I fa molts anys que hi són i és un projecte super, super bonic. Vull dir que es poden fer moltes coses i tant.
2: Bueno, són projectes, no? Això passa com l'alimentació, no? Dels nens de les escoles, no? Són punts que penso que tindrien que anar una miqueta més enllà, no? Ajudaria molt al jovent que està pujant ara tant a nivell de concentració, a nivell educatiu,
1: sí.
2: Perquè són, no són normes, però és una metodologia de vida, no? Que els ensenya a veure la vida des d'un altre punt de vista, que no és el que sempre veiem.
1: Totalment. Sí, tornant a això, el ioga per joves, no? Que sempre hi ha com aquestes connotacions com tan negatives, no? Els joves, és que... Sí. Pues, bueno, hi ha un grup ara supermaco i potser sí que entren, no?, des d'una part física o no, o venen, no?, a això, a aquesta part emocional, de buscar eines i estan, bueno, super... Venen tots i participen i estic supercontenta.
0: Sí. Perquè ells tenen primer una mica de reticència i no sabem què farem i això, i després quan veuen que els hi va bé, no?
1: Jo penso que sí.
0: Jo crec que és el que passaria a les escoles, eh?
2: Bueno, jo, Anna, me'n recordo quan vas començar, que anàvem al primer lloc que tenies, te'n recordes?
0: Santo Domingo, no?
1: Santo Domingo,
0: bueno,
1: sí.
0: Jo
2: anava que anaven allà, luego te vas fer el trasllat, no? Jo fa anys que te conec per coses de qüestions, no? L'hem deixat, però jo me'n recordo, no?, que vaig començar molt, que no sabia què era el ioga, perquè no havia, mai havia practicat, no? I me'n recordo que la primera vegada que com vaig començar, no? No era moure el cos, no? Quan ens ensenyaves com respirar, no? I encara me'n recordo de moltes coses quan deia, no? Simplement parar, aixecar braços enrere, respirar, no? I a vegades lo practico jo, no? En moments de feina que estic bloquejada, me'n recordo si simplement te'n vas al quarto que tinc del traster de la botiga, dic respiracions. L'Anna ha dit respiracions i me'n recordo de tot, de molt d'això, no? Em recordo de la respiració, que és tan important. Ja estan els meus petits, no?, els meus nets. Quan estan nerviosos, respirem.
1: Sí.
2: No? És que...
1: Sí. Sí, i és una... És això, no? És com el pont entre el cos físic, les emocions, la ment, no? És com superpotent.
3: Mama.
1: A veure. A la Ona també li agrada fer ioga una mica, oi? Ona?
0: Sí. També practiques.
1: Una mica.
0: No, i quan els embarassos també hi ha ioga per embarassades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i és superbonic també,
2: sí.
1: Perquè, no, ajuda com a la mare a connectar amb el bebè, a moure el cos, a sentir, no?, com aquesta transformació dona molta confiança en el propi cos, no?, amb la saviesa del cos, de saber parir, de saber néixer, i és molt, molt bonic, sí. I també és molt diferent, és una classe molt diferent, no? Hi ha molt més ball, hi ha molt més moviment rodó, no?, perquè és el que connecta més amb pelvis, amb... Bueno, és molt xulo, sí. I després, quan, no?, si tens sort, clar, el problema, entre cometes, és que aquí a Sant Feliu costa fer un grup, no, d'embarassades perquè n'hi ha poquetes. Però les vegades que ho hem pogut fer i després tornen, no, amb el bebè... És,
0: i també pots
1: és,
0: fer, no?
1: Sí, és una passada, no? I el tornar a connectar amb el teu cos després de la intensitat dels primers mesos, no? I tornar-te a fer xarxa, que també això és important. Mm-hmm. Això, no? Perquè... Bueno, això, no? També amb els joves també fa xarxa amb les dones, no? Yeah. M'he trobat en el grup de dones de dones nouvingudes, no? I és com, bueno, és que vinc també per conèixer gent, per, no? Per compartir una estona amb altres dones i és bonic, també.
0: Bueno, jo crec que es crea un clima molt especial, no? Les classes de ioga. Jo a la Lourdes... Ai, a la Eva. A la Lourdes també, però a la Eva la vaig conèixer ja, no?
2: Sí, és veritat, ens vam conèixer.
0: Quan anàvem al matí allà a la iurta.
2: Sí. Sí. Jo me'n recordo quan estava embarassada la meva filla del primer nen, l'Anna ens va regalar una sessió per compartir una classe de ioga per jo poder estar amb la meva filla i me'n recordo que va ser màgic, va ser molt maco. Va fer la meva filla, que anava a fer el ioga de l'embarassada, i em va fer una classe per nosaltres, jo i la meva filla, i va ser un moment molt maco, de veritat. Són moments màgics, diferents, no? Perquè és... Vist una cosa, és el teu ioga que practiques i un altre moment és quan estàs compartint aquest moment, en aquest cas era la meva filla, en un moment molt especial de la seva vida, no?
1: Que bonic,
2: va ser una cosa, una experiència molt maca, no?
1: Ai, mira, ara estava pensant que quan abans m'has preguntat, Anna, allò de què m'ha portat el ioga, clar, m'ha portat, jo en el meu dia a dia sóc d'una manera i el ioga a mi m'ajuda a connectar amb el cor, no? I potser... pues això, el poder acompanyar persones així, no? Com, no des del cap, sinó des de connectar amb el cor i veure com també les persones ho reben, ho gaudeixen, no? Realment les persones quan entren a fer ioga com surten diferent, no? Mm-hmm. O sigui que és com un bàlsam, no sé, no? És com, m'agrada molt compartir això, sí.
2: No és una manera d'acompanyar, no? A part de... És com compartir, no? La teva saviesa o el teu coneixement amb persones i veure que els ajudes, doncs... Pues,
1: és gratificant. Clar, però és curiós, perquè no és un coneixement de cap, per dir-ho no, així. És de vivència, és de cor, sí. Clar, és bonic.
0: Què més, Anna? Què més ens pots explicar?
1: Ai, no sé.

0: moment de...
1: Sí. Mira, a l'àixram, a l'escola de Caldes, hi havia un cartell que posava descalça't, trepitges Terra Santa, no? És com, és això, deixes totes les presses i tot el teu dia fora i entres en aquest espai i és un espai d'autocura i de dedicar-te a tu. I sí, és bonic. Mm.
0: Sí, sí, mira, jo ara ja tinc ganes de tornar al ioga. Jo. Sí, sí, sí, aniria bé, no sabem a quina hora, però...
2: Tenim que fer un forat a la gent i tornar a colar. No?
0: Això, eh?
3: Jo n'he practicat poc, però sí que reconec que a mi em donava un... La paraula és pau. Vull dir, jo sortia d'allà, sortia enèrgica, perquè m'havia donat energia, és a dir, que podia, però alhora era com un... Com una pau interior, que no... Jo no sóc molt espiritual, també ho he de dir, però sí que reconec que sortia d'aquesta manera, no? De les classes de ioga i així.
1: Clar, I... també és això... Bueno, perdona, que t'he tallat, no? Que realment el ioga no és una religió, no? Llavors cadascú també pren fins allà on vol prendre, no? Hi ha qui ho viurà només com algo físic, vale. Uh-huh. I aquí sí que no? I té aquesta part més devocional i també està bé, no? Uh-huh. Vull dir que tampoc, bueno, no? És, en el fons és per tothom i cadascú podem fer com la nostra lectura i arribar fins allà on volem, no? També això, no? Com per omplir una mica això, que aquí a Sant Feliu sí que es fan diferents estils de ioga, no? Hi ha classes de vinyasa, que són estils més dinàmics, lligats amb la respiració, hi ha classes de kundalini, que són més això, no? Més devocionals, més energètics, bueno, hi ha practicants d'ashtanga ioga, que és un mètode així bastant, físicament bastant potent, bastant intens, llavors es fa el hatha. Bueno, no sé, no? Que hi ha bastanta varietat per ser un poble petit. Com estem, sí, petit.
0: També es pot fer meditació i prou? O sigui, pots meditar sense fer pràctica, no? Sense
1: sí, no... El que passa és que, no? I, per exemple, en els retirs de meditació vipassana t'has d'estar 8 hores assentat. Com t'estàs 8 hores assentat si el teu cos ja està encarcarat? No? És com, et fa mal tot. Te sentes a meditar i jo què sé, no? Et comença a fer mal l'esquena i ara com em poso? O sigui, en el fons, la pràctica física de ioga és per preparar-nos per poder seure a meditar. No? Una miqueta la idea és aquesta.
0: La finalitat seria aquesta, no?
1: Bueno, sí, una mica sí, perquè si et fixes també en els llibres com més antics, no? De les postures més antigues són les de meditació, totes. A partir del segle XV comencen a aparèixer algunes postures que dius, vale, no són les típiques de seure a meditar. I va ser això que deies tu, no? L'inici també, doncs al segle XIX, que llavors el ioga es va començar com a barrejar també amb altres tècniques i va acabar sent molt més un exercici físic, no? I barrejat amb aquesta part de filosofia, d'intenció, però realment com la història del ioga és em preparo per poder seure i aquietar la ment.
0: Sí.
1: Jo crec que està bé com recordar-ho, no? Perquè, clar, si, per exemple, si et poses a mirar Instagram, doncs, clar, tot són postures precioses, però no ens podem quedar amb això, no?
0: Clar, perquè això...
1: O sigui, la base...
0: No tothom pot fer aquesta
1: clar, exacte. Sí, sí.
0: Postura, no?
1: Sí. I, bueno, no sé.
3: No, perquè, a més, això, que, clar, la... Cada persona té la seva habilitat física o així, que crec que llavors, clar, també t'has de trobar a gust, que suposo tu com a professora de ioga, doncs, de vegades deus, pots fer que faci tothom un mateix exercici, però segons quina persona farà d'una manera o farà d'una altra.
1: Totalment.
3: I per tant, i m'ha agradat molt això de preparar-se físicament, perquè és cert, de vegades el que dèiem això de respirar, que deies tu, que et quedes, vas al quartet i dius, bueno, vaig a tal, però a vegades estàs tan tens que ni pots respirar, vull dir que a vegades primer has de fer-te com moviments, no? Sí, a mi sí. M'ha passat, a vegades de dir, estic nerviosa i tal, primer m'he de moure, he de moure el meu cos en petits moviments per després dir, bueno, ara...
1: Ara podem començar.
3: Ara comencem a relaxar-nos.
1: Sí.
3: I això és cert, perquè clar, si el cos el tens tens, per molt que vulguis extreure la ment...
0: No.

0: costarà una mica, no?
1: Tot va lligat.
0: I tu, Anna, et segueixes formant?
2: Sí, jo sóc molt inquieta amb això. Em sembla que no he parat amb tots aquests anys, eh? I és això, ha sigut... O sigui, al fer aquesta mirada enrere, he anat veient que, pues, segons la meva època de vida, m'he anat formant amb diferents coses, no? Vaig fer això, el ioga per embarassades quan estava embarassades, allà vam fer una miqueta de ioga per criança, he fet ioga per nens també quan el meu fill, no?, començava a ser una miqueta més gran, he fet ioga nidra, no?, en aquest sentit de... quan jo no em podia ni tombar ni girar el cap, no?, per... Bueno, i em va anar superbé, també. He estudiat una miqueta de filosofia, he fet el ioga sensible al trauma, ioga oncològic... Ara, de moment, crec que pararé una mica, però, bueno, sempre hi ha coses que em van cridant, sí. Sí, perquè, en el fons, el ioga és el mateix, però sí que està... O sigui, em sento que tinc més eines, no?, per acompanyar...
1: Es posa la mirada d'un lloc a un altre, no?, i pots acompanyar...
2: Pots acompanyar millor a cada persona, no? Sí. A mi m'agrada... Bueno, i em... És com... Per exemple, no?, el yin yoga, que també és una barreja de medicina tradicional xinesa i postures de yoga, això és com el que tinc a la llista per les següents.
1: Dependent, no?
2: Sí, sí. Perquè també em sembla superbonic i com molt tranquil d'entrar dins i m'agrada. Però, bueno, no sé... També necessito parar, integrar i practicar, perquè, no?, també cal... El bonic és transmetre des de la teva experiència, no des del cap, no?, sinó des del que tu vas aprenent, també. Mm-hmm. I això, vull dir que necessito temps d'integrar, que tinc dos fills i tinc poc temps, també.
1: Clar, a part de les classes, tu guardes una estoneta del teu, sí, temps per poder practicar tu sola o...
2: Els matins, sí. Bueno, hi ha dos matins que sí que faig classe, però els altres... un toc a fer de mama, diguéssim, de, bueno, de, sí, de coses vàries.
3: Mama.
2: I els altres dos sí que intento que siguin almenys una horeta llarga, no?, que pugui ser pràctica, sí. Mm-hmm. A veure, no es pot mossegar això.
1: I Anna, així com per acabar, què li diries a una persona que no ha practicat mai ioga com per animar-la a que ho faci?
2: Clar, jo, a la gent que em truca i em diu, ai, és que m'agradaria provar, vine, no?, perquè vine i prova, i a veure si és el que estàs buscant, no? Perquè, clar, per mi ioga és una cosa, bueno, és això, no? I, no sé, això, vine i prova. Sí, mm-hmm. I una mica com obertament, no? De dir, doncs sí. Pues vaig a buscar això concret, no. Obre't una miqueta i... Un moment, no, un moment.
1: No, que vegi el que hi ha i després cada una agafa, sí, la part o el que necessita.
4: Mira on.
1: Ara, quan estàveu parlant, pensava jo, perquè el meu pare practica ioga des de fa molts anys, però va començar a practicar perquè era superfan dels Beatles, i els Beatles sí que, jo crec que van ser una mica, sí, una porta al ioga, perquè ells, els seguia molta gent i ells havien anat molts cops a l'Índia, i, no? Tu has anat algun cop a l'Índia? O t'agradaria,
2: sí,
1: anar-hi?
2: Has anat? Sí, sí que vam anar el 2012, o sigui que fa molt. M'encantaria tornar i m'agradaria tornar amb els fills, sí. Sí, i va ser també... És que va ser aquest 2012 que van passar tantes coses, no?, que vaig començar a practicar ioga i amb l'Òscar teníem, pues, ganes de fer aquest viatge i va ser superbonic. I allà descobreixes també com tota aquesta part del ioga, pues, més devocional, més de pràctica constant cada dia, no?, coses que em van impactar així, no?, a Varanasi, al costat del Ganges, pues, les salutacions al sol... cada matí, cada vespre, no?, com les cerimònies de foc, no era la pràctica física, no?, era com aquesta pràctica, diuen, del bhakti yoga, no?, devocional. I em va encantar, sí, em va agradar molt. I vam poder moure'ns així una miqueta. M'agradaria tornar, la veritat, sí. A veure.
1: Bueno, molt bé. Mama. Doncs jo crec que ho deixarem aquí, Anna. Moltes gràcies a l'Anna i a l'Ona, per acompanyar-nos avui. I, bueno, tens les portes obertes, quan vulguis, pots tornar.
2: Moltes gràcies. Vosaltres també.
3: Nana.
1: Això, ho farem. Hem de buscar-ho.
4: Sí,
1: hem de buscar
4: buscarem. El temps.

0: després d'aquesta música tan relaxant i d'haver estat escoltant tot el meravellós que ens ha explicat, tots els beneficis del ioga que ens ha explicat l'Anna Flaquer, passem a l'altra secció.
1: Que bones de verdura!

0: I aquí tenim la nostra secció fixa del nostre programa que torna aquesta temporada. Cuinem amb la Eva Vélez.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva.
1: Ja estem la tornada després de l'estiu, eh? Sí. Ja estem a la tardor.
2: La tardor ja. Sí. Què ens porta la tardor, Eva?
1: Bueno, la tardor ens porta molt de moviment. Molt de moviment. Bé, mira, després de la sessió que hem fet a l'Anna, no?, de relaxació, pues no n'hi ha millor que els aliments que ens dona la tardor, no? Per mi és l'època de màgica. A mi és una de les èpoques que més m'agrada, no? Ja que la tardor, en la meva cuina, no?, com sempre parlem, és el temps de recollir tots els aliments que ja s'han estat durant tot l'estiu, no? És el moment de la relaxació, no? Són aliments que ens donen molta dolçor, aliments que ens ajuda molt a relaxar-nos, ens ajuda molt a tot el que la part del plexe solar, no?, ens ajuda a baixar les emocions, és com la carbassa, el moniato, tenim les castanyes, no?, són verdures d'aquesta època, el porro ja ara ja tenim que aprofitar, i bueno, i a partir d'aquí, pues, bé, després de que hem tingut una superfira de la carbassa, no?, que es van veure molta cosa, pues jo havia pensat ara fer una recepta de carbassa, fer uns canelons de carbassa i lluç, no sé. Per dir que no sabia com fer la proposta, no? I dir, podríem fer uns canelons de carbassa en lluç i espinacs i després també uns moniatos farcits de bolets, no? Són plats molt de tardor, són plats ideals perquè ara de poques dies tenim la castanyada, no? Uh-huh. I són plats molt macos a l'hora de fer-ho. Són molt fàcils de fer, com sempre, i a més són plats que es poden fer servir molt festius per quan tenim gent, no? I llavors els canelons són... Dic, quant temps tinc? Perquè, clar, són receptes tan ràpides que tindran que buscar més receptes. Mira, els canelons seria... Podem fer-lo amb pasta, la pasta normal, no? La pasta del caneló de sempre, o bullida o remullada. Això ja seria depèn del gust de cada persona. Llavors, el principal és que tindrà solament 4 ingredients. Porro o ceba, no? Jo per als canelons m'agrada molt de fer servir el porro, no? Perquè el porro és més suau, és més dona una dolçor, no? Uh-huh. I es fa molt ràpid. Farem servir carbassa. I jo havia pensat, com poques vegades faig coses amb proteïna animal, que molta gent que em veu diuen, escolta, a veure si fas alguna recepta que tingui peix. Diu, bueno, carn no, però posarem peix. I he pensat en el lluç, uh-huh, no? I espinac. Són 4 ingredients, molt de tardor. I simplement hem d'agafar una cassola, posem un fondo d'oli d'oliva i posem talladet a quadrats al porro i el sofregim. Quan ja està allò que ja canvia una miqueta que està tou, tirem la carbassa a dauets petits i quan ja està allò que comença a donar-li una mica de sal, sempre la sal, quan ja està allò que comença, el tron ja comença a posar-se una miqueta com cuinat, tirem els espinacs i tapem la cassola. Si veiem que no tenim gaire suc, perquè la carbassa és molt relativa, jo no poso mai a l'aigua fins que no veig l'aigua que s'ha anat, no? Perquè l'aigua, la carbassa tenim molta aigua. Si nosaltres li afegim aigua, és el que fa que una bona crema, un bons canelons es facin aigualits, no? Té que tindre una miqueta d'aigua just perquè no s'enganxi, ¿vale? En 4-5 minuts, si el dau de la carbassa no l'hem fet molt gruixut, ja estarà al dente. Li posarem el lluç, sense espines i sense pell. Li podem dir als peixaters que si no volem fer-ho, i li posem a dintre. I l'agafem, li remenem una miqueta, a lloc li fem 4 voltes i ho tapem.
3: El lluç no el tallem, el posem... Si bueno, el donen amb una peça sencera...
1: A veure, si te fan un filet, te'l faran, depèn... O si agafes 3 rodanxes, això, sí, teus l'espina i depèn com tu compris el peix, no? Sí. Si tu dius, mira, pues compro un lluç sencer, pues vull aquest per freixir, i aquesta part que no està tan maca, per exemple, a la cua, a la part de dalt, però la faig per als canelons. Tens per aprofitar, no?
3: Val, i poses el trosset de la cua... Així
1: que ja estigui filet, net, ja que estigui net, que no tingui res. I lo tapes. Res, el peix en 4-5 minuts ja el tindràs fet, perquè si no quedarà molt fet i queda sec. El traiem. Jo el que faig als canelons no trituro res, perquè m'agrada que quedi allò estrosset. Amb un xafà puré, aquests de les iaies, o una forquilla, el xafem. Ens quedarà com una pasta,
2: Això fem tot, les verdures amb el lluç.
1: Treus tot, ja veuràs que s'ha begut tota l'aigua, no quedarà res. Uh-huh. Posem foc lent, per això. Quedarà tot com una pasta. Agafem, ja fem el porro, en la carbassa, i ens quedarà una pasta. Si veiem que queda molt aigualit, perquè ha deixat anar molta aigua al peix, o les espinaques que siguin fresques, si poden ser talladetes, i les carbasses, si veiem que ha deixat molt suc, podem tirar-li, jo més que farina, li poso una miqueta de pa ratllat, o si no, una farina que estigui freixideta, perquè si posem la farina directa, després tindrà un gust a cru, no? Pues en un, fem el truco de la iaia, fem un foradet en la pasta, tirem així, i li posem, remenem i tirem. Deixem reposar 6 horetes i ja tenim el farcit. Després agafem la pasta i enrotllem els canelons com tota la vida. La bechamel, aquí està la diferència. Jo quan faig la bechamel he bullit una mica de carbassa a part i la trituro, la carbassa, a la bechamel. I m'he quedat una bechamel de color rosa, de color taronja, perdoneu. Lo posem i ja està. I ha gratinat amb formatge o el que vulgueu. Li queda molt bé per la gent que li agradin els formatges blaus. El formatge blau queda superbé. Si no, posa una mozzarella o un de gratinar. Ja està.
3: La bechamel, amb la bechamel com la fem sempre?
1: La bechamel, mantequilla, la farina torradeta, la llet opcional. Podem fer llet de vaca, la que el fallin. Jo, com no faig servir, jo les bechamel les faig sempre amb llet de soja.
3: Amb llet de soja.
1: Perquè les de cibada i les d'arròs són molt dolces i queden molt aigualides. La llet de soja, què ens passa? Que té molt de greix i és la més similar a la llet de vaca. Llavors té una textura que quan la fas queda igual. I llavors li tires una miqueta de carbassa. Si us agrada una miqueta més de gust, li podeu posar una miqueta de cúrcuma, una miqueta de gengibre. I és un caneló molt diferent al de sempre. Realment, boníssim.
3: Home,
1: molt, molt
3: és una
1: bo.
3: Mica plat de festa, eh? Sí, bueno, jo sí, sí. A mi, jo els canelons els associo a festa.
2: Amb festa.
1: Clar.
3: Bueno, amb festa, amb dinar...
1: Sí.
3: Amb dinar amb família important, sí, sí. I així. Sempre,
1: aquesta, no? Aquest mateix rostit, si li fem forma, tenim unes croquetes.
3: També. Bona.
1: Si lo fas més apretadet, pots fer miniburgers.
3: Sí.
1: És un farcit que queda molt bé a nivell de la forma que vulguis. És superbo. I molt fàcil, ja t'he dit. En 15 minuts tens el farcit, com molt. Llavors sí, sí. El temps de... O bulleixes la pasta o compres una marca... Bueno, la marca Fadaït és un caneló de remull que és molt bona qualitat i, uh-huh. I és de blat i està molt bé, i és de remull. Uh-huh. Sí, I llavors la bechamel... Jo lo faig així de carbassa perquè, com jo los faré ara per aquests dies de la tardor, m'agrada perquè així visualment, com mengem per la vista...
2: Sí. Queda molt
1: llavors, bé, no? Visualment, al veure una cosa taronja, pues, queda molt bé, queda molt bé. Mm-hmm. Jo penso que és una recepta molt bona, es pot agradar i, bé, i en el peix queda, és una manera de posar peix i és un caneló diferent, queda molt bé.
2: Sí, molt bé, sí. Va. Doncs prenem nota.
1: Preneu nota.
3: I tant, i tant.
1: I després una altra recepta que havia pensat que això, bueno... La vaig proposar ja fa molts anys. Bueno, des de que vaig obrir la botiga, sempre la faig perquè bueno, quan arriba l'època dels primers moniatos ja tinc els clients que quan faré els moniatos farcits.
3: Ah.
1: Moniatos farcits de bolets, però faig servir el shiitake, faig servir gírgola o xampinyó, el que tingui, i si tinguessin, però com ara no en tenim, rossinyols o camagrocs, però en el shiitake i el xampinyó simplement ja queda espectacular, no? Posem carbassó, porro, ceba i els bolets. I després farem servir una crema de formatge.
3: T'entra en una gana.
1: Molt bons, de veritat. És un plat que queda realment... agafem els moniatos. A l'hora que farem moniatos, per exemple, ara per la castanyada, i si no volem... No, o no volem fer dos moniatos, perquè jo entenc... que el forn, la llum, els podem comprar el que vulgui, els poden comprar cuinats, que a vegades n'hi ha forns que fan...
3: Sí, en els forns aquí a Sant Feliu t'ho pots encarregar.
1: I són molt bons.
3: I els fan molt bons.
1: Perquè estan fets a la llenya i sí, realment...
3: Sí. No, la veritat és que es fan molt bons. Tots,
1: llavors ja ens estalviem una part de feina.
3: Clar, i tant.
1: Donem feina en els forns.
3: Sí.
1: Que facin molts...
3: Consumim amb productes de...
1: De la terra. I que
3: de la terra i, a més, producte del poble.
1: Clar. Doncs res, tenim, ja tenim cuinat el moniato. Ho hem comprat o nosaltres l'hem fet anar al forn, vale? Jo faig un per persona, llavors intento que no siguin molt grossos. O veiem, depenent del que mengin els comensals. Fem, clar, a casa meva els hem que fer de totes mides, uns més grans i uns molt... uns normals i uns de molt més grans, no? Doncs pues agafem un i el tallem per la meitat, però no arribem a baix, eh? Fem com si fos un mig llibre. I lo deixem preparats tots, tots mig obert. Agafem una cassola i posem l'oli, sempre, el porro i la ceba, molt petitó, talladet a quadradets. N'hi ha gent que lo talla juliana, però llavors queda massa gros. A mi m'agrada quadradet. I llavors posem el shiitake, els xampinyons, tot el rovellons.
2: Si
1: les volies com
2: rovellons, també podríem.
1: Rovellons queden boníssims. Aquests, la setmana passada els vaig fer en rovellons i va quedar molt bé. Allà va, res. Agafem el carbassó, talladet molt petitó, quadradets molt petits, que sigui com una mida, com si estiguéssim fent amanida russa, se veu el quadradet petit. I lo, res, això sabem que els xampinyons són en 3, 4 minuts, 5, com molt, perquè si els cuinem molt queda molt sec, no? I el carbassó, a mi m'agrada, lo tiro. Quan ja està mig fet la ceba i el xampinyon o els bolets, tiro el carbassó. Per què ho faig després? Perquè a mi m'agrada les verdures, quan estic menjant, que n'hi hagi textures. No m'agrada que sigui un menjar pla, no m'agrada que tot estigui com trinxat, no? Que us voleu molt més cuinat? Doncs pues, poseu des del principi, no? Però jo ho faig així, no? Poso la cebeta i quan està mig feta, tiro els xampinyons, o les bolets, o els rovellons, una mica de sal, i quan ja estan una miqueta en 2 minuts, tiro els carbassons. 3 o 4 minuts.
3: Tot talladet a quadrets, eh?
1: Petitons,
3: tot talladet, sí. I el carbassó, perdona, que no sé si estava tinta, sí. El pelem o...?
1: A veure...
3: Perquè jo això sempre tinc aquest dubte. A mi no em desagrada tenir la... menjar les pells de les verdures, eh? Però vale. A vegades a casa meva diuen... Ai,
1: us explico. Les verdures, el problema és... Si fem una verdura de proximitat, una verdura ecològica, jo me menjaria la pell, no em passa res. Quan sabem que no és que sigui ni bona ni dolenta, no? Però és una verdura que no és ecològica o de proximitat, que no sabem en què s'ha sigut sulfatada, no sabem els productes químics que tenim, jo agafaria, si te vols menjar la verdura, un bon raspall, la fregaria molt bé i després la podries tallar. Tenim que comptar que tota la fibra està en les pells de les verdures. Si nosaltres ho traiem, traiem. També tenim que tenir en compte que ara, com anem cap a l'hivern, el carbassó és més amarg, la pell, que quan està a la primera temporada. Però estem dient que farem servir una mica. Jo la pell la deixaria, eh? Bé, que no voleu que sigui verda? Doncs pues lo traieu i que quedi tot blanc, no n'hi ha problema. Quan ja tenim tot això fet, que res, en 10 minuts ho tindreu fet aquest farcit, agafem una terrina de formatge. Jo, clar, ja sabeu, jo faig servir formatges vegetals, no? En el cas de la persona que mengi lacti, podria fer un tipus Filadèlfia, ja? Un formatge que sigui Filadèlfia, i els que fem servir producte que no tinguin problemes d'intolerància a la lactosa, problemes, un formatge vegetal d'untar, que n'hi ha, i llavors ho barregem tot això, no? Tota aquesta pasta en aquesta crema, i ens quedarà com... una pasta, bueno, cremosa. Agafem el formatge, aquesta pasta de formatge, i la posem a dintre del carbassó. Ai, dintre del
3: boniato.
1: Més se'n va. I ja ho tenim farcit. Ho posem a dintre del forn amb una miqueta de mozzarella i ja està.
3: Que bo.
1: Queda que bo. Boníssim, perquè tenim al costat. M'he oblidat la cosa més important. Romaní.
3: Ah, quan li posem el romaní?
1: Jo li poso romaní o en pols o... perquè en branca queden trossets, no m'agrada.
3: No.
1: Jo lo posaria en el sofregit.
3: Quan estàs al final, no?
1: Sí, quan al final. Igual que tiraries a l'i julivert, doncs li poses romaní. Queda superbo, perquè t'estàs menjant el moniato a la dolçó, en aquells bolets en el gust en romaní, i la cremositat és de Déu.
3: I ara en el bosc està ple. Ara és l'època que està planíssim, tot
1: per això
3: florit
1: és...
3: i tot això. Que...
1: Són plats de supertemporada, són plats de diners relativament poquets,
3: sí. Molt
1: poca feina pel resultat que tindreu en el plat.
3: I ara que s'acosta Castanyada, Què ens recomanes, així? Alguna cosa especial?
1: Home, jo per castanyada faria aquests dos plats, ideal. La recepta de l'any passat que vam fer de la crema de carbassa amb castanyes.
3: Així. Mm,
1: no sé si se'n recordeu.
3: Sí.
1: I, bueno, i res. I us animo que feu els panellets vosaltres a casa. Panellets. Tothom anant als nens a fer panellets. A dedicar-li temps a la família, estan els nens, no? Jo penso que els agrada. I podem fer uns panellets supersaludables per a la canalla que mengin, per les mamis que no volen menjar sucre, no? Mira, no tenia previst, però bueno, podem fer-ho. I, mira, jo els faré amb els meus nets i els farem amb pasta de dàtil. Agafarem dàtil, els bulliré. I quan ja estiguin bullits, els xafaré, no? I això serà el sucre que jo li posaré als panellets. Llavors els posaré com un quart de quilo de dàtils, els poso a bullir i queda molt tubets, queda com una, bueno, com una patata. Mm-hmm. Llavors agafo la farina d'ametlla i li poso i el xafo. Li posaré ralladura de llimona i l'opció de veure el que em deixa fer el Marco, i els farem, i vale, queden superbons.
3: Que la base seria el dàtil i la,
1: i la pasta d'ametlla.
3: I la farina d'ametlla.
1: N'hi ha gent que li posa també moniato o patata, això ja seria opcional, no? Jo li poso la pasta de dàtil, li poso la ralladura de llimona i li poso l'ametlla. Això seria per gent que no pugui menjar molta fructosa, no? Que no vulgui menjar sucres, sí. Per la canalla, no? Que ara les mamis totes estan con... que ho trobo superbé. M'uneixo a totes les mamis que no li volen donar sucre als nens. I, bueno, i és un moment molt maco per trobar, per a poder aprofitar-lo.
3: Sí, sí, perquè, clar, ho fas amb les mans, tot, no? Sí. I cada un pot fer les seves formes, si vol.
1: Bueno, i
2: és,
1: sí, jo sí, penso
2: una
1: que...
2: A compartir, sí, no?
1: Sí, clar, sí. Jo penso que és que, per exemple, jo penso que a la cuina tenim que portar-li la intenció i la concentració i la meditació des del moment que volem tindre una intenció de fer, no? Mm-hmm. I no és anar-te més enllà, no? Jo faré, no? Però sí pensar que a la cuina podem entrar no solament la mami que cuina o la iaia o la tieta, sinó poder compartir amb les persones que estimes, no? I és una manera d'una meditació en tots ells, no? Perquè quan estàs amb els nens, no? Que els estàs explicant i... Jo penso que els agrada. I estar als moniatos, ensenyar-li... Mira, doncs aquest moniato el farem, el podem tallar, vinga, fer-me el farcit, no? Jo penso que més que els nens avui dia tots volen cuinar. No sé si serà per la tele o perquè, no sé, però els encanta així, no? I jo faria això, no?
3: Doncs, pues, noies, ja hem d'anar finalitzant el programa.
1: Sí, pues res.
3: Que recordar als oients que ens poden sentir, poden tornar a sentir el programa a la web d'Ona Codinenca, que hi ha en tots els podcasts. I res, i que ens retrobem dintre de 4 setmanes, que seria el 25 de novembre. Bon. Us esperem a tots.
1: Molt bé. Adéu, gràcies a
2: totes.
1: Bona
2: castanyada, gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de la R2 i la R11, que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany i segueixen omplint també el forat en formigó mentre investiga les causes. El subdirector de Construccions a DIF, Arturo Pastor, ha assegurat tot just fa uns minuts que no hi ha risc pels veïns de la zona.
3: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
2: Per la seva banda, el regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació per a totes les persones afectades.
4: Cada dia, de 5 a 7 de la tarda, aquí, en el casal de Barri, hi haurà personal de DIF i personal del districte per donar la informació quotidiana que va sorgint sobre l'evolució de les obres, la informació que tenim, i, evidentment, com que aquestes obres tenen una llarguíssima duració i uns efectes importants sobre el barri, discutirem, parlarem i també procedirem a escoltar.
2: I el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès al 2,25% aquest dijous per tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. L'entitat aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i així prendre una decisió més informada, ha dit durant la reunió de setembre. Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador de l'Eport Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic amb Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri per reclamar la reforma de la infraestructura. La mobilització convocada per Comissions Obreres arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. I parlem de la Ludwig Bank, Trinquelli, al·lèrgiques al polen, que són els caps de cartell de les festes de la Cinta de Tortosa d'aquest any. Així ho ha explicat l'Ajuntament avui en roda de premsa per donar a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la tasca que fan professionalment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 23 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'AFA de l'Escola Josep Orriols de Moià porta al Parlament el rebuig al tancament de dues línies a primària i a l'institut. Una nova ruta històrica a Caldes redescobreix un espai clau del municipi durant la Guerra Civil. Joan Garriga i Magid Fahem fan ressonar la seva rúmbia als juliols al Xifreda.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que aquesta setmana l'AFA de l'Escola Josep Orriols de Moià ha anat al Parlament per demanar que no desaparegui una línia de tercera primària i una altra de primer d'ESO a l'Institut Moianès. Aquesta petició és un pas més en les protestes de la comunitat educativa que el passat mes de maig ja es va mobilitzar al municipi contra la reducció de grups prevista pel curs 2026-2027. Pel que fa a l'educació primària, les famílies exposen que la pèrdua d'un grup obligaria a agrupar 26 alumnes en una sola aula. Des de l'AFA remarquen que aquesta xifra incompleix els límits fixats quan hi ha estudiants amb necessitats educatives específiques. Martí Prats, membre de l'AFA, ho explicava així durant la seva intervenció al Parlament.
2: En el cas de tercera primària estem parlant de 26 alumnes dins d'una aula, amb presència d'alumnes amb necessitats educatives específiques, quan la normativa diu que han de ser 25 i, per tant, s'està passant la ràtio sense motivació i, a més, tancant un grup ja existent. En el nostre cas, la supressió de línies elimina precisament aquest marge de maniobra també per poder assumir la matrícula viva i dificulta la gestió de la incorporació d'alumnat durant el curs. En segon lloc, aquesta decisió entra en tensió amb els compromisos educatius assumits pel mateix departament en matèria de segregació escolar. El pacte contra la segregació considera explícitament que el descens de la natalitat ha de ser una oportunitat per reduir ràtios i no per incrementar-les, sempre que això contribueixi a una escolarització més equilibrada i inclusiva. La decisió a Moià produeix just l'efecte contrari, concentra més alumnat en menys grups. Mentre als pobles veïns les ràtios són molt més atractives, provocant possiblement la fugida de famílies amb més capacitat econòmica. En tercer lloc, cal considerar la realitat educativa dels centres. El grup afectat de tercera primària manté dues línies des d'infantil, des d'I3, i compta amb alumnat amb necessitats educatives específiques, amb necessitats específiques de suport educatiu. La seva concentració en un únic grup incrementa la complexitat organitzativa i dificulta l'atenció individualitzada que inspira tant la LEC com la LOE. La mateixa situació es produeix a l'Institut Moianès, on la desaparició d'una línia de primer d'ESO, passant de 3 a 2 línies, que és el que havíem tingut fins ara, reduirà la capacitat d'atendre adequadament la diversitat i la matrícula viva. Estem parlant d'una ràtio de 29 alumnes per aula, quan la ràtio legal és 30 i la ràtio compromesa és 25. Per tant, si s'acaben assumint els pactes que s'han anat o les declaracions que s'han anat fent al respecte, tornaríem a estar sobre ràtio.
0: A la secundària, el tancament d'una línia a l'Institut Moianès suposaria repartir 59 alumnes en dues aules, deixant una mitjana de 29 estudiants per classe. La comunitat educativa adverteix que aquesta saturació impedeix gestionar la matrícula viva, és a dir, la incorporació de nous alumnes a mig curs, i recorda que una comarca rural com el Moianès necessita una planificació adaptada a la seva realitat territorial.
2: El Moianès és una comarca rural. És un altre element. La planificació educativa ha d'incorporar criteris territorials i com a comarca rural amb característiques pròpies, l'escola pública exerceix una funció estructural per garantir l'accés al servei educatiu en condicions d'equitat. La normativa estableix que les decisions s'han d'adoptar atenent les circumstàncies demogràfiques i territorials de cada àrea i no aplicant criteris homogenis sobre realitats que són molt diferents. No funciona igual a la zona metropolitana que les àrees de l'interior del país. Els efectes que s'aconsegueixen amb cada política són diferents.
0: Les famílies també assenyalen el risc que la reducció de l'oferta pública empenyi algunes famílies cap a centres concertats o municipis veïns. No és la primera vegada que es produeix un debat d'aquest tipus al municipi, i és que el curs passat el Departament d'Educació ja va plantejar retirar dues línies d'infantil, una mesura que finalment no es va executar gràcies a la resposta social. Ara l'AFA demana el suport dels grups polítics per fer recular la decisió.
2: Creiem que encara hi ha marge per adoptar una decisió compatible amb aquests principis. Per això demanem el suport dels grups parlamentaris, demanem el suport del Parlament perquè el Departament reconsideri el tancament de les línies previstes, que deixin d'actuar contra el poder legislatiu i respectin les lleis i opti per una planificació que reforci i no que debiliti l'escola pública.
0: Després d'exposar els seus arguments al Parlament, la comunitat educativa de Mollà queda a l'espera de saber si el Departament reavaluarà la ràtio de grups abans que es tanqui la planificació del curs vinent. Quan avui passegem pels carrers de Caldes de Montbui, costa imaginar que molts dels edificis més quotidians van tenir un paper clau durant la Guerra Civil. L'Ajuntament, el Casino, l'Església de Santa Maria o els balnearis amaguen històries que, amb el pas dels anys, han anat quedant en l'oblit. Ara, una nova ruta històrica impulsada per les exprofessores Marta Barceló i Lupe Prades convida a redescobrir aquest passat a través d'uns espais emblemàtics del municipi. Marta Barceló explica que la iniciativa neix després d'anys investigant la història local i amb la voluntat de fer arribar aquest coneixement més enllà dels llibres.
3: A mi em feia gràcia aquest tema de poder-ho explicar, més que res per explicar-ho una mica, perquè la gent no se'n recorda gaire els actualment i en fi, ja en van quedant pocs i aleshores vam dir, i si tirem endavant aquest projecte de fer un itinerari dels llocs més emblemàtics que en els quals a Caldes van succeir coses importants per a la població. I van així. I basant-nos en el llibre, una mica en el llibre sobre la Guerra Civil, aleshores amb la Lupe vam tirar endavant i vam agafar la informació, diguéssim, i d'altra que vam buscar, i vam tirar endavant uns quants llocs doncs que ens van semblar que eren els més importants en quant als esdeveniments que havíem tingut lloc a Caldes.
0: Més que un recorregut turístic, la proposta és una passejada pels escenaris on la guerra va transformar la vida quotidiana dels calderins. El recorregut arrenca a l'Ajuntament, passa pel Casino, l'Església, el Centre Democràtic, les antigues escoles o els balnearis, espais des d'on s'explica com es va organitzar el municipi durant el conflicte, les confiscacions, l'arribada de refugiats o la transformació de determinats edificis per adaptar-los a les necessitats de la guerra.
3: No ho sé, es parteix sempre des de l'Ajuntament, no? Perquè doncs, per explicar una mica les causes polítiques que motiven el cop d'estat i com va anar l'organització del poder a Caldes. Continuem pel Casino, perquè és un dels llocs que va ser confiscats. Un altre lloc importantíssim és l'Església. L'Església perquè, bé, d'entrada, en un primer moment doncs, hi va haver unes actuacions com a molts llocs, no? De la crema d'imatges, de mobiliari, i posteriorment tot el tema de la Santa Majestat, que a Caldes és importantíssim, que es va poder salvar doncs, una part important d'aquesta obra romànica, i després perquè l'església va ser convertit en mercat.
0: La ruta es pot seguir de manera autònoma mitjançant un codi QR o des del web de Visiteu Caldes, però segons Barceló l'objectiu va molt més enllà d'oferir una proposta cultural. Es tracta de preservar una memòria que ajuda a entendre la història del municipi i del país.
3: I penso que, amb aquest itinerari una mica és el que s'intenta, no? que se sàpiga. Perquè no perquè faci 90 anys o perquè ja hagi passat o perquè ja no se'n parla, no vol dir que no hagi existit. I és un període molt important que va canviar, evidentment, els signes de la història d'aquest país.
0: La nova ruta permet així redescobrir una part de la història de Caldes, que continua present als seus carrers però que sovint passa desapercebuda per a qui els recorre. Als Jardins de Can Xifreda, Sant Feliu acull la tercera edició del Festival d'Estiu Juliols al Xifreda, una iniciativa de l'Ajuntament per apropar la música d'autors catalans i en català al municipi. La setmana passada va ser el torn de Joan Garriga, codescobridor de la Rúmbia, una barreja de rumba i cúmbia. Ànima de Dosminguet i fundador de la Trova Kung Fu, Joan Garriga és una referència més enllà del Vallès Oriental. En el concert de dijous va compartir espai amb Majid Mahem, conegut per ser guitarrista de Manu Chao i per les seves col·laboracions amb Fermín Muguruza. Gemma Permanyer va poder conversar amb Joan Garriga.
4: Joan Garriga, som el Juli Els Alxifreda. Primer de tot, una mica, doncs, com t'ho has passat?
5: M'ho he passat molt bé. He passat calor, però és normal, com tothom, i a part d'això m'ho he passat molt bé.
4: Què en sabies d'aquest cicle? No sé si coneixies el cartell, si sabies on anaves...
5: No, la veritat és que no. Em sap greu, però no sabia massa... Sí que sabia que era una casa especial d'aquí del poble i que era una mica un cicle així de concerts a la fresca. A la fresca és un dia, eh? S'intenta, però no sabia massa, però m'ha sorprès molt el lloc, molt bonic. I molt bé l'iniciativa. La Garriga es feia sovint, fa anys es feia una cosa així, en una casa modernista, i he vist grans concerts allà, tinc molt bon record, vull dir que molt bé.
4: Explica'ns una mica què és el que ens heu volgut presentar amb el Magit.
5: No és cap cosa nova. Amb el Magit anem fent concerts de fa bastants anys i el que sí que adaptem una mica segons l'època i si repetim massa el concert, doncs fem canvis així, però una mica és el repertori que portem acumulant de molt temps, dels 40 anys que portem fent concerts, aquest home i jo. No junts, sinó amb diferents bandes i tot. Però no és cap presentació de cap projecte concret. No, tenim un repertori que anem variant segons la situació, segons també... Ahir vam tocar, avui estàvem més cansats, la gent estava asseguda, llavors et vas adaptant una mica a les situacions. Però afortunadament tenim molt repertori com per més o menys anar canviant coses.
4: I arribeu amb una idea predeterminada del que passarà o modelegeu en funció de com en respon el públic?
5: Doncs la sort és aquesta, que no som superfamosos, ni ningú se sap totes les nostres cançons, ni fem un repertori tancat, ni un espectacle tancat, i aquesta és una mica la sort també d'actuar amb aquestes mesures, que tens més capacitat d'adaptació. I sí, intentem, no sempre s'aconsegueix, però sí, ho has de fer. Sí, segons vegis l'ambient, doncs tires cap un cantó o cap un altre. Apretes més, menys, fas més per ballar, fas una més tranquil·la per escoltar.
4: Heu començat amb tothom assentat, però ha acabat molta gent dreta. No tothom, però bona part del públic sí. Els has aconseguit fer aixecar, diria jo.
5: Ho hem intentat, però de fet la música que fem sempre ha sigut així. Llavors, és més... Amb el confinament ens va anar bé de que ningú es podia aixecar i tothom estava dret i amb distància i tot, i vam haver d'aprendre ens vam adonar que érem capaços de fer un tipus de concerts diferents, i ara una mica doncs, ho tenim tot, es pot intentar anar fent de tot, sí. També està bé que la gent t'escolti asseguda i és molt bonic també.
4: És que el públic d'aquí sol ser com molt estàtic, eh? Vull dir, a mi m'ha sorprès avui amb moviment, diguéssim, perquè normalment no hi és aquest moviment que has vist avui. Per tant, és molt diferent al que hi ha sempre.
5: Doncs bé. Si ha sigut gràcies a una altra o gràcies a la calor, doncs benvingut.
4: On et podem veure aquest estiu? O sigui, com, amb quin punt et trobes ara?
5: Bé, jo... No tenim l'activitat que havíem tingut altres anys, perquè jo vaig tenir problemes de veu l'any passat. Llavors, ara estem tocant però més moderadament, intentant fer... Ahir vam tocar, el dissabte també, aquesta setmana ha sigut una mica apretada, però intentem fer un bolo per setmana perquè em vagi recuperant i no fer-me mal i una mica de salderi, ja tenim una edat. Tocar, farem algunes festes majors, les barraques de Sitges, ara amb el Magit fem Font Romeu dintre de 10 dies... I no ho recordo molt bé, i al setembre el tenim més apretadet, però hem intentat fer un concert per setmana, no més.
4: Molt bé, doncs que et recuperis molt bé, que puguis tornar a Sant Feliu, que et vam veure el 2013 i t'hem tornat a veure avui, i que esperem que no passin 13 anys perquè tornis aquí.
5: No, jo també ho espero, clar que sí. Tant de bo. Si a la gent li ha agradat i hi ha ganes, tornarem aviat, segur.
4: Gràcies.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Molt bé.
5: I felicitats pel lloc, eh?
4: És molt guai. Sí.
0: I avui és el torn de Marina Palau, artista codinenca que presenta el seu disc debut en aquest entorn idíl·lic de Sant Feliu. El disc té com a títol No sé com ni quan, un projecte que neix de la necessitat d'expressar-se a través de la música després d'anys component. A Caldes de Montbui ja han arrencat les obres de la segona i última fase de la nova prefectura de la policia local. Els treballs adjudicats a l'empresa Citànies per un import de més de 680.000 euros i finançats majoritàriament pel Pla Puosoc de la Generalitat s'han desencallat després que l'Ajuntament hagués d'obrir fins a 3 processos de licitació per trobar constructora. Isidre Pineda, alcalde del municipi, explica la complexitat administrativa del projecte.
6: Bueno, aquí és veritat que hem necessitat fer una tercera licitació per trobar l'empresa que finalment doncs, acabarà fent aquestes obres que tenen un volum econòmic important, són més de 700.000 euros, majoritàriament en finançament Puosc, amb el projecte d'obres de la Generalitat de Catalunya, per tant, una obra amb un alt grau de finançament i de subvenció que ens ha de permetre acabar aquest projecte, que és molt important perquè la policia local pugui fer la seva feina amb una prefectura pensada pel present i pel futur de Caldes de Montbui.
0: Aquesta segona etapa servirà per executar els acabats interiors del nou edifici de més de 1.100 metres quadrats, habilitar la recepció, els despatxos i els vestidors. Una vegada fet el trasllat, s'enderrocarà l'antiga seu policial per construir-hi una plaça pública connectada amb el carrer General Pedrós, que inclourà jocs infantils. Amb aquest canvi, el cos policial deixarà enrere una antiga casa particular adaptada com a comissaria als anys 90. El cap de la policia local, Josep Manel López, remarca que la nova seu s'ha dissenyat des de zero, tenint en compte les necessitats operatives de la plantilla.
7: La nova prefectura de policia, a banda de tenir molts més metres quadrats, és a dir, ser molt més habitable, està pensada funcionalment perquè treballi una policia. És a dir, vam tenir la sort que ens van permetre en el seu dia opinar, donar opinió sobre les nostres necessitats i ara s'ajusta molt al que necessitem per treballar. És a dir, simplement amb el mateix esforç i el mateix personal, el nostre rendiment serà més gran.
0: Es preveu que la policia pugui traslladar-se al nou equipament abans de finals d'any per mantenir el servei actiu les 24 hores, mentre que la urbanització exterior i la nova plaça s'enllestiran definitivament en un termini aproximat de 8 mesos.
1: L'agenda.
0: I ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines. Avui als Jardins de Can Xifreda hi ha concert de Marina Palau, tal i com us hem avançat. Ella és cantautora codinenca i acaba d'estrenar el seu disc debut No sé com ni quan, un projecte que neix de la necessitat d'expressar-se a través de la música després d'anys component. I ja dissabte teniu un vespreig familiar organitzat per l'associació Vincles als Jardins del Centre Social Maria Reconvert de 6:15 a les 9 del vespre. A Caldes de Montbui avui dijous continua el Sonateca d'enguany i és el torn del restaurant Robert de Nola, que proposa un concert de swing amb la Swing Collective Big Bang a les 9. I com cada estiu torna les festes majors dels barris. I aquest cap de setmana la Vila Termal és el torn del barri del Bugarai i del barri dels Saulons. Comencem pel Bugarai, que on divendres teniu tardeu amb la penya Verdaguer, amb música i DJ des de les 8 del vespre a les 2 de la matinada. Ja dissabte, 6:15, teniu la festa de l'escuma amb música a càrrec de Xavier Moreno i a les 9 hi ha sopar popular a la pista descoberta del Parc Bugarai. A 11:15 fins les 12. Teniu actuació en directe del grup Marcela Verder i els Aladrocs i a l'acabar actuació musical de Gamba Qui Pugui, grup de versions fins les 2 de la matinada. Ara anem cap als Saulons, on els actes es faran tot el dissabte de la plaça esportiva des del primer hora del matí fins a les 5 de la tarda. Hi ha tot tipus d'activitats per tots els públics i cooperatives, des de bolos fins a un putre comunitari, un bingo musical o una guerra d'aigua. I ara tornem cap al Sonateca perquè dissabte és el torn del restaurant Paturrat, que ofereix un concert amb Anna Trias i Núria Coromines. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes, anem cap al Moianès. Comencem per Moià perquè dissabte teniu dues activitats ben diferents. Per una banda, tenim la 44a trobada de gegants de Moià amb una quinzena de colles vingudes d'arreu del territori català. Això serà a partir de les 6 de la tarda i començarà a la plaça Major. I per l'altra, continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, també el dissabte, però a les 8 del vespre, a les Faixes, aquest cop amb el grup Etno Catalònia, que portarà música i músics d'arreu del món. I per acabar aquesta agenda anem cap a Castellterçol perquè dissabte al Centre Espai Escènic a les 6 de la tarda podreu gaudir del film Votemos.
1: El temps.
0: I per acabar l'informatiu d'avui anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
8: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? A les portes ja d'un nou cap de setmana. I el temps, jo no sé massa bé què dir. És impressionant aquesta calor que està fent. Molts graus per sobre la mitjana. Molts graus, eh? Quan dic molts graus, és molts graus. I bueno, increïble. Increïble. Un juliol, sens dubte, que passarà a la història com un dels més càlids que hem viscut. Jo sempre dic, des de que hi ha registres, eh? Segur que hi ha hagut milers de juliols més càlids, però lògicament no existien ni les persones, ni els termòmetres, ni cap cosa que s'hi assemblés. Però bueno, des de que hi ha registres, estem en juliol molt, molt càlid, i això és molt, molt, molt preocupant. Ens hauria de preocupar molt més això que moltes altres coses, i hauria d'estar a la primera línia del cap de molta gent, i jo crec que no ho està. Però bueno, ja ens ho anirem trobant, i suposo que mica en mica anirà escalant a la primera línia del cap aquest temps que està fent, que és absolutament molt, molt preocupant. Aquest cap de setmana, demà divendres, continuarà la calor, temperatures de més de 30 graus, mínimes de 20 graus, bueno, molta calor, molta humitat, hi ha molta humitat aquests dies. Dissabte i diumenge tenim una petita treva, els dos dies arriba una mica d'aire fred i farà baixar la temperatura, no massa, eh? Perquè d'una calor fora del normal, 4 o 5 graus més del que toca, arribaran dies amb una calor normal. Dissabte i diumenge són dos dies amb una calor normal i amb la possibilitat d'algunes tempestes, sobretot a la tarda. Hi pot haver alguna tempesta i atenció perquè serà una distribució molt irregular i alguna pot ser forta. Cap a casa nostra alguna pot ser forta. Però també pot ser que no plogui gens, eh? Per tant, situació molt, molt irregular, situació de tempestes que no se sap on poden caure, però on caiguin seran una mica fortes. Per tant, aquest dissabte, diumenge, la situació serà així, que hi pot haver alguna tempesta una mica forta. Però això serà un miratge, eh? Serà un miratge. Perquè a partir de dilluns torna l'estabilitat i ja pujaran ben aviat les temperatures. I atenció, no vull avançar, però sembla que la setmana vinent podem tenir una altra onada de calor. Jo ja no sé, ni no penso bé, ni ja gairebé. I això, els mapes diuen que la setmana vinent una altra onada de calor. Estarem atents perquè seria ja el colofó d'un juliol realment increïble. Moltes gràcies, bon cap de setmana i precaució amb aquesta calor, sobretot divendres, i precaució amb les tempestes dissabte i diumenge. Adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit avui als 5 parcs que hi ha ja tancats per perill d'incendi: la Baronia de Rialb, Riera Salada, Montmell Mamallar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que preocupen especialment les Terres de l'Ebre, Ponent i el Prepirineu, però que l'alerta és general. Són declaracions a la xarxa.
3: Sí que hi ha una especial preocupació per l'àmbit del Prepirineu, de Ponent i de les Terres de l'Ebre en un dia com avui, on tenim temperatures molt elevades, a 43 graus en determinats punts de Terres de l'Ebre i amb humitats molt baixes. Per tant, aquestes són les zones que el dia d'avui, el dia també de demà, ens preocupen especialment, però amb una crida generalitzada a entendre que estem en una situació general de perill d'incendi molt elevada.
2: I avui hem sabut que el risc que té la calor per la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar l'aire acondicionat. Escoltem Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
4: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió amb refrigeració. I l'Ajuntament de la zona, que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitants.
2: I l'Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb el Corte Inglés per recomprar els terrenys de Can Fàbregues i de Caralt, on s'havien de projectar els grans magatzems, després que el projecte quedés en paper mullat, però es va iniciar un litigi de 15 anys que ara arriba a la seva fi. El preu de compra serà d'11,7 milions d'euros. En aquella època es van comprar per 24 milions. La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamèrica d'Humor Gràfic QB2 2026, el màxim reconeixement del sector en la llengua castellana.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui comptarem, com sempre, amb el meu company, en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, el nostre tècnic, el Pau Ibars, i el micro, la Mercè Serratacó. Benvinguts.

0: El programa d'avui el dedicam a la música clàssica, però d'una manera especial. Serà com anar a un concert, però d'una sola peça.
1: Sí, tal com diu el meu company, el programa d'avui de música clàssica consta d'una peça única. Es tracta de Xeresade, de Rimsky-Korsakov. És impressionant la partitura i està interpretada per la Simfònica de Galícia, dirigida magistralment per Leif Segerstam. De veritat que els aficionats a la música clàssica en gaudireu moltíssim.
0: Escoltem-la, doncs.

0: Bueno, Mercè, llargueta, però què t'ha semblat?
1: Impressionant, com sempre.
0: Jo crec que els bons aficionats, que n'hi ha molts aquí al poble, de música clàssica, hauran gaudit una barbaritat, perquè jo escoltar-la, perquè després la vull escoltar a casa tranquil·lament, al programa, com faig sempre, crec que hauran gaudit i disfrutat de veritat.
1: A part de que és una de les obres més conegudes de Rimsky-Korsakov, i penso que és important donar-la a conèixer, perquè segurament molts dels que ens escolten ja la coneixien, però només que de tant en tant n'hi hagi un de nou, i ja hem fet la feina que hem de fer.
0: Exacte. Mira, a més, la Simfònica de Galícia és, bueno, a la vista està, no? És una grandíssima orquestra simfònica.
1: I tant.
0: Grandíssima. I el director, ja ni te cuento.
1: No, jo
0: penso... I la peça ja no pot ser més bona, vull dir que tot plegat...
1: Crec que és una molt bona versió i que pot ajudar a que algú que fins ara no ha fet cas de la música clàssica comenci a interessar-se.
0: I tant que sí.
1: I sempre està bé.
0: I tant que sí. Sempre si és a temps.
1: I tant. Doncs si et sembla, ho deixem aquí.
0: Vinga.
1: Doncs vinga, deixarem el programa d'avui aquí, en aquest punt. Esperem tornar-vos a trobar d'aquí 15 dies amb alguna nova cosa.
0: Jo crec
1: cosa.
0: Que sí. Ja farem una cosa ben diferent.
1: Ben diferent?
0: Sí.
1: És que no m'ho vol dir mai, és que
0: no,
1: és increïble.
0: Clar, ho hem de fer per tots els gustos.
1: Doncs vinga, va, d'aquí 15
0: dies. Aviam, Mercè, té una lògica. Moltes vegades m'aixafes la guitarra.
1: No.
0: I aleshores què faig jo? Ho porto, ja no et dono temps a reaccionar. Mira, s'ha de llegir això. I com que ja obrim el micròfon, ja no pots.
1: Ho fas expressament per sorprendre'm i ho aconsegueixes sempre, ja ho saps que sí.
0: Clar, perquè és que si no, escolta, ja et dic, m'aixafes la guitarra.
1: Doncs vinga, ho deixem aquí, que la gent continuï escoltant Ona Codinenca en el 107.2 de la FM. I de veritat que farem el possible perquè el proper programa també us agradi molt.
0: I com que se la poden escoltar tantes vegades com volen, això és importantíssim.
1: I tant que sí. Doncs vinga, a reveure i fins ben aviat.
0: Fins d'aquí 15 dies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 176. Mora de Déu, 176 programes! La setmana que ve serà el 177 i, per tant, serà l'últim de la temporada, d'aquesta cinquena temporada. I avui repassarem ni més ni menys que èxits d'aquest any, novetats, perquè vinc com el Pare Noel, vinc carregat amb un sac ple de novetats. I una és aquesta, és

I des del Diable Vesteix de Prada 2 ens arriba aquest gran tamàs de Lady Gaga. Shape of a Woman. Super remix de Charlize. Vinga, va, som-hi!

Oh my God! Quin temàs! The New Jeans! Future Funk Remix!

I atenció, perquè després dels Tiets arriba Armin van Buuren amb el seu gran Gimme the Love, cantat per la gran Alessia Labate. En Seth Hills, som-hi!

0: we create a mental atmosphere.
1: Y ahora para acabar, posarem un Remember, un disquet de Remember. Acabarem amb un Tamás de l'any 1994. El gran tema de Caballero, Even. L'original era d'Ultravox. Vinga, mans en l'aire!

celebrar els 25 anys per avançat de la tienda, que els farà per festa major. Ara sí, molt bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Som-hi!

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.